0: Seguim a Nits de Ràdio, seguim amb la tertúlia de dimecres amb la doctora Marta González Peláez, futurible marquesa i duquesa de Geòrgia, i amb en David Morales, del carrer Morales i de Sant Andreu, que havíem escoltat el missatge del nostre filòsof, el tornem a escoltar, perquè en aquest cas es titula Con Consejo de He-Man sobre la física. Escoltem-ho.
1: Y recuerden, amigos, el mundo está lleno de electrones, protones, neutrones y tontos de los cojones.
0: Molt bé.
1: Hasta la próxima.
0: Moltes gràcies, He-Man. T'agraïm moltíssim, doncs, aquestes aportacions que estàs fent aquesta temporada. Perquè ens... En...
2: M'ha recordat a un cas, David, que ha passat aquests últims dies. El del britànic que ha mort ofegat després de saltar d'un vaixell perquè no li servien alcohol.
0: És molt fort, això, eh?
2: I llegia per Twitter un comentari que es va fer viral que deia: acabem d'assistir al naixement del Barconing.
0: Totalment, totalment. Ho comprem totalment. Sí, i sempre britànics de pel mig, eh?
2: Sí.
3: Sí.
0: Que poc es valora la vida, eh? Molts cops, no? Jo sempre penso, quan veig això, penso, ostres, uns pares que han dedicat, saps? Hores, setmanes, si sumem les hores, setmanes, mesos sencers de la seva vida a cuidar aquesta criatura, perquè després valori tan poc la seva pròpia existència, no?
2: Fins a més, arribar a aquest punt, eh? Dic en aquest cas la criatura no era un adolescent, eh? No, tenia 40 anys ja.
0: Imagina't. Vull dir
3: era
0: que...
3: adolescent una mica gran.
0: Sí, sí.
3: Imagina... Perquè l'adolescència, com que s'ha allargat tant...
0: Sí, és veritat. Bueno, és que igual encara vivíem a camp els pares, eh? Saps què vull dir?
3: Oh.
0: Perquè tal com està la cosa, és fort, eh, tot això. Barconing em sembla meravellós. Són les coses que passen avui dia, que ens tenen totalment...
3: Aquest és una mica... el tonto de los ones.
0: Sí, sí, però totalment, sí. O sigui, és el protagonista...
2: Per això m'ha vingut al cap.
0: Sí, sí, és el protagonista, que aquest li fallaven los electrodes, los protones, i a montones li faltava.
3: Que n'hi ha molts, eh?
0: Sí, sí, no, és que és una cosa terrible. Tornant al tema de la IA, teníem moltes notícies aquesta passada setmana que ens explicaven això, no? La productivitat, la capacitat de treballar, no? I que portem, doncs, un temps, no?, parlant d'IAs, però sembla que el que està avançant a tota velocitat també és la robòtica, no? I aquí és on ens podria, doncs... perquè, per exemple, durant molt de temps s'havia dit, doncs, per exemple, estudia idiomes, que això... I després la IA ens ha dit, no servia de res aquest consell, perquè avui dia el que menys serveix és estudiar idiomes, per exemple, no? Que t'ho tradueix automàticament. Després es va dir, no, però llavors, ara les coses tecnològiques no, han de ser les coses, doncs, de cuidar la gent... i les coses que es fan amb les mans i tal. Però mira, escoltem aquesta notícia, per exemple, que ens comenten a la Sexta de coses que ja es fan a la Xina.
4: China, un mini ejército de robots humanoides ha estado trabajando 64 horas sin parar y sin protestar. El futuro a veces da miedo.
5: No necesitan café, tampoco vacaciones y pueden trabajar hasta 64 horas seguidas por ahora. Se trata de un mini ejército de robots humanoides que ya han sido puestos a prueba en una fábrica de tablets en China. Su labor, inspeccionar piezas, transportarlas y colaborar en toda la cadena de producción. En solo 6 días han participado en el montaje de más de 17.000 tablets. La realidad es que son el empleado que desearía tener cualquier jefe. No protestan y no necesitan descansar. Es por eso que el gobierno chino buscará desplegar 10.000 de estos robots antes de que acabe el año. La fábrica no es el único lugar donde les podemos ver trabajando. También han aprendido a desenvolverse en casa, donde doblan ropa, recogen objetos o ayudan con las tareas del día a día.
2: Aquest és el que vull jo.
0: Aquest és el interessant, el que et fa al lavabo, el que et prepara el sopar. Però clar, que vull dir que si a dia d'avui ja estan a aquest nivell, el ritme que evoluciona tot, imagina't d'aquí uns anys, doncs també... aquestes professions que imaginàvem, no?, que les hauríem de seguir fent els humans, pues d'això. I hem de canviar la frase feta, és ara treballar més que un robot xino.
2: Sí.
0: S'ha de dir així?
3: Ja, clar, i a més, ja jo has de pensar, tinc que fer això, tinc que fer allò, no? Si tens algú que t'ho fa a casa,
0: sí.
3: La roba, has de, tens la roba estesa, te l'han de doblegar, oh, que bé, això és fantàstic, eh?
0: T'imagines?
3: Oh!
0: Tu t'imagines, Marta, imagina que és el que li dius a Ambrosio, per exemple, al robot, no? Per humanitzar-lo una mica, no? I t'ha entrat una cuca a casa.
2: Home!
0: Cosa que abans t'hagués suposat, doncs, incinerar tot l'edifici, eh? O sigui, treure'n l'enfallames i començar a prendre foc a tot l'edifici per assegurar-te que no sobreviu, doncs dir-li, Ambrosio, hay una cucaracha. Saps què vull dir? I ja és problema seu. Tu ja te'n desentens, Marta.
3: Clar.
0: Tu li dius a l'Ambrosio i a l'Ambrosio, bueno, pues tindrà un... Jo què sé, saps? Igual té com unes pinces d'aquestes, saps? Ràpides,
3: sí,
0: que igual et treu un pèl del nas si ha vist que tens alguna cosa o t'agafa una cuca. I clar, pues, va fent. És fort aquest tema, eh?
3: Sí, sí, no, és fort, però, bueno, però treuen moltes... O sigui, en aquest sentit, mira, et despreocupes de segons quins temes.
0: Sí, sí. El problema és que acabarem despreocupant-nos de tots els temes, Marta.
3: Clar, llavors, ens avorrirem.
0: Clar, perquè dius, però clar, quin tema? És que al final, tots els temes, al final la gent dirà, mira, ves tu el futbol per mi, saps què vull dir? Sí. Anima molt a l'equip, eh? Com si fossis allò un d'això. Mira, saps què? Avui surt a entrenar tu per mi, perquè no em ve de gust córrer, no? No
3: ho sé. Què farem nosaltres, no? Perquè clar, per suplir que... Clar, bueno, sí, sí. El tema de la domèstic és una veritat...
0: Clar, aquí el tema, Marta, David, és com els han entrenat, no? Perquè les IAs, per exemple, se les ha d'entrenar, doncs això, no? Amb situacions i tal. Mm. És possible? O sigui, si han entrat... No vull dir... Jo he treballat a diverses ràdios, val? Doncs perquè no donar pistes, en una de les ràdios que he treballat, en una redacció, passaves a determinada hora i hi havia més ordinadors jugant al Buscamines o al Solitario que no redactant textos. Clar, si els han entrenat amb aquest tipus de gent, potser estem creant robots que jugaran al Solitario, saps què vull dir? Clar, sí. Si els han fet...
2: Seran ludòpates, al final.
0: Seran ludòpates, directament. No estaran jugant al Candy Crush, no? Clar, no ho sé. És a mi em costa molt d'entendre. O, per exemple, comentàvem a vegades, jo abans de començar el programa, el David, sempre que comentem de coses d'IA, d'aspectes, de coses que fa, i diem, oh, com és capaç doncs, ja de programar coses, de publicar coses, i jo pensava, dic és que arribarà el moment que publicaran més coses de les que podem llegir.
2: Sí, o sigui, sí, sí.
0: Clar,
2: sí.
0: Vull dir, perquè estarà no, publicant ja... tant que vull dir que no hi haurà prou persones en prou minuts per llegir tot això, no? No ho sé.
3: Ja passa ara, perquè jo hi ha molts llibres que llegeixo que surten, que dic, és impossible, no tinc temps material per poder-ho llegir.
0: No. A més que tot queda obsolet als 10 minuts, vull dir que aquesta és una altra també, no? Que ho complica tot, ho complica tot molt. O sigui que, no ho sé, ens toca viure una època, doncs, això, no?, que no deixa de sorprendre'ns en tots aquests aspectes.
3: Sí, sí, sí.
0: Va sortir també una notícia d'un robot que netejava lavabos.
3: Sí, no, això és fantàstic. Això ho trobo sensacional.
0: I a més, s'agenollava, saps què vull dir? Feia, vull dir, allò, frota que té frota, s'agenollava, rascava, ta-ta-ta. Tenia una càmera frontal per anar comprovant que jo vagi quedant net. I escolta, es movia amb una certa elegància, vull dir que...
2: Era marquès.
0: Sí, ves que no siguin marquès de,

0: De silici, eh? Sí, de
1: no,
0: silici
1: del bidet. Per, sí, sí. Perquè el tens allà amb un raconet, amb una cantonadeta,
0: sí.
1: I si tens gent que vingui a casa, a l'acabar algú al quarto de bany,
0: val.
1: Després va el
0: també, robot. També et dic una cosa, Marta, avisa la gent, perquè si es queda el robotet allà al lavabo quietet, jo què sé, es transforma, no? És com un transformer, i es transforma en una sisí, o, saps? O en una rentadora, o en alguna cosa d'aquestes. Sí. Tu imagina't que va una persona, no l'has avisat, i fa pipí o popó, i quan s'aixeca, tot alegre, saps? Doncs allò s'activa. I clar, pensa que Skynet ha tomat el control i que ha decidit liquidar-la, la persona. I no, el que vol fer... Ha terminado el senyor, saps què vull dir? Diu, sí. Ha quedado satisfecho. ¿Quiere que le limpie? Diu, miri, jo ja em netejaré, si de cas. En tot cas, bueno, passi una mica, fregui una mica per aquí per acabar de fer net.
1: Llavors, se li havia de posar un uniforme, en plan de... Com un,
0: sí.
1: Si fos un majordom amb el...
0: Una mica Néstor, eh? Néstor del Tintín.
1: Els guants blancs,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Una vegada ha deixat ja de parlar amb la persona, si ha terminat el senyor,
0: sí, pues, sí.
1: O senyora, eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Els guants i comença a netejar.
0: Sí, sí. Diu, però clar, tu imagina la situació, si no l'has avisat, ha terminat la senyora mentre s'està ficant els guants i dius, a veure què em ve a fer aquest, eh? A veure si va cap al meu coll, a veure si va cap a... Vull dir, mare meva, tu,
1: sí, sí,
0: que
1: sí.
0: Vivim una distopia, cada cop
2: més. No, però alerta amb els robots que poden arribar.
0: Sí, sí.
2: Perquè ja estem veient ara... Bueno, ja va passar amb robots aspiradors,
0: sí, sí,
2: que
0: sí, sí.
2: Filtraven imatges de
0: sí,
2: les cases.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Ha passat
0: sí.
2: Amb televisors recentment, que resulta que es passen tot el dia gravant i transcrivint converses i després les envien a servidors que estan més a saber on.
0: Mare meva.
2: Clar, al final són elements que estem ficant dintre de casa i que ens estan espiant directament.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Totalment. És un, sí. Sí, és un espia. Sí,
0: sí. Sí.
1: Allò que es deia de la gent que hi havia quan la gent tenia servei, que deia que eren finestres al carrer, no?
0: Mm. Doncs, això. En aquest cas són agentes dobles, perquè,
1: agentes dobles,
0: clar,
1: sí.
0: Perquè t'estan donant informació en format Netflix, per
1: exacte.
0: Exemple, però al mateix temps t'estan extraient informació que estan venent, doncs vés a saber on, eh?
1: No, i després, escolta'm, després potser et fan l'ordre del dia que et diuen sí, aquesta persona que ha vingut ha fet això i això i això i ha deixat i a més...
0: Tu t'imagina't una situació, és que ara l'estava veient, que deia la Marta, tenim un sopar, no? I ve una sí. Gent i tants amics o el que sigui, tal, no sé què. I tu hi ha un moment que vas al lavabo i la gent té aquesta mala costum de que quan un surt un moment de rajada la persona que acaba de sortir.
2: Sí.
0: És com el grup de WhatsApp que hi ha de tota la gent menys aquella persona, no?
1: Sí.
0: Doncs costumen a rajar. I quan torna, que torna, eh? Allò típic tant, que vuelve. Va. Doncs tu tornes allà, hi, ja, bueno, torneu quan vulgueu, tal, no sé què. I quan ja s'ha anat tothom, allò que t'escatxufres al sofà, la tele se't queda mirant. O sigui, no tu mirant a la tele, no, la tele se't queda mirant i et diu, yo no quiero meterme, donde no me llaman, Diu, yo no es por meter cizaña, pero que sepas que fulanito ha dicho esto. ¿Qué dius? No m'ho crec. Diu que no. Diu, mira, tengo las imágenes. Diu, tengo las imágenes yo y todo internet que ya lo he colgado. Clar, tu imagina't com va això, Marta, David.
1: No, i després que hi ha molta gent que entra al quarto de bany i mira tot, obre armaris,
0: sí?
1: Mira tot.
0: Sí, eh? Sí.
1: Aquesta és una altra, sí.
0: Sí. Sí, sí, home.
1: Bueno, i l'altre dia em va dir una coneguda...
2: El que es deuen avorrir quan entren al meu lavabo.
0: Clar, bueno, és que depèn de com el tinguis, saps? O si has ficat coses amb clau, no?
1: Però escolta, ara la gent... Bueno, una coneguda em va dir que havia vingut una sèrie de gent a casa seva.
0: Sí.
1: I es van endur el paper higiènic del quarto de bany.
0: Això ja és molt fort, Marta.
1: Perquè va deixar dos o tres rotllos per jugar.
0: No, home, no.
1: Eren 8 persones.
0: Perquè ja s'ho intuïa i va deixar uns quants rotllos de més. Diu, mira, els conto i així si em falta un sabré qui ha sigut. Eh? I els hi va ficar tinta d'aquella...
1: Una arma s'hauria de
0: posar. Tinta d'aquella que quan d'allò diu... Una mica com Agatha Christie, eh? Diu, alguien ha robado un papel higiénico. I encens una llum ultravioleta i es ve. Veu allà...

0: sido
1: al cul.
0: Sí, ha sido la doctora, el doctor Mandarino, eh, en el, bueno, exacte.
2: Us imagineu? Jo no sé, la veritat, a més,
0: és molt fort.
2: Tu vas al bueno, no sé, quan vas normalment al bany i vas amb un, estàs en un lloc, no vas amb el bolso ni res. O sigui, no sé on te'ls fiques.
0: No, home, hi ha de ser un senyor bolso, per agafar els rotllos aquests de...
2: Per això dic que on te'ls fiques, no?
0: Clar, t'ho imagines.
2: Perquè això, que t'ho faci gent...
0: Ha de ser un... Que algú et vingui al teu lavabo i s'endugui el paper higiènic ha de ser un rotllo, eh? Vinga, va. Vinga, ja el tenim, aquest. Escolta'm una cosa.
2: Perquè, bueno, quan, era, quan la gent comprava... Us en recordeu quan la Covid, que la gent comprava aquelles quantitats industrials de...
0: Sí, sí, sí. Rotllos, la gent es barallava.
2: Tant, sí, sí. Perquè, bueno, agafar un dos o tres, doncs mira...
0: La gent es barallava pel sí. paper higiènic. David, t'has imaginat allò com en els hotels, que et deixen com un sabonet i un d'allò que... Allò és tentador d'agafar. O sigui, que dius, home, si no el faig servir, me l'enduc, perquè és un sabonet petit, no? Una
1: perquè manera... més dius, total, l'he pagat.
0: L'he pagat, llavors, clar. Doncs la gent es deu acostumar a això i si veu que hi ha sabonets o cosetes, doncs pam, Això que ho agafes. I ara m'ha vingut al cap, ara pensant això en els sabonets, ho han comentat en algun Dimacros, però és que és un temazo de la gent que tenim una edat i recordem la gent que col·leccionava sabonets.
1: Sí.
0: D'hotels, no?
1: Que bueno, que ara se'ls ha acabat, eh? Perquè
0: sí, sí.
1: Ja no és legal.
0: No és legal.
1: Ara ja no es pot posar sabonets individuals, ara han de ser, doncs, pots que estan allà enganxats.
0: Exactament, exactament.
1: Ara la gent s'emportarà el dispensador.
0: Sí, exactament, s'emportarà el dispensador o, mira, és que a Corea ja ho tenia així, i vaig pensar, dic, estàs dutxant i vas pensar en coses. I com que tenia tot tants botons, perquè el lavabo allò tenia un sortidor, un xorret que et donava per tot arreu, dic deixa'm mirar que no hi hagi més botons. I vaig pensar, dic, saps què farà la gent? Com si va a comprar cigrons o va a comprar coses. Saps que va amb el seu tàper,
1: sí,
0: apreta
1: sí.
0: el dispensador, va traient, saps? I s'endú amb un tàper, doncs, o amb una ampolleta d'aquestes, d'allò, doncs...
1: Del sabó.
0: Del sabó. Per cert, que ja avancem al tema, d'aquí unes setmanes, un parell de mesos, més o menys, ja tindrem la moguda de les jaunes i les ampolles retornables.
1: Sí.
2: Sí.
0: Que ens clavaran 10 cèntims per jauna, i clar, tu imagina't la de màquines que s'hauran de posar a les entrades dels supermercats.
1: Hi ha supermercats que no tenen espai.
0: No tenen espai per ficar una màquina d'aquestes. Jo quan fa 2 anys vaig estar a Suècia en un campionat, allà ho tenien, i a veure, és bastant... T'acostumes, no? A dir, doncs vas amb la bosseta al súper, poses sí. totes les jaunes, totes les d'això, treu un tíquet, i amb aquest tíquet se't descompta després de la compra que fas. Clar, hi havia coses positives, i és que, per exemple... Veies, no?, que la competició, que normalment doncs has de llences, no?, al costat de l'avituallament, doncs llences les ampolles i venia gent que, doncs, que necessitada i s'enduia totes les d'això. I mira, per aquí em semblava interessant. El que passa és que hi ha qui diu, per escoltar totes les veus a favor i en contra, hi ha qui diu que el que passa amb això és que hi ha qui remena molt les bosses. Saps què vull dir? Des bosses d'això... Per veure, i, bueno, saps? Vull dir que tot sempre ho penses amb la millor de les intencions i de vegades doncs no acaba de ser. Tot i així, pel que fins a on jo sé, és millor aquest mètode infinitament que no el sistema que suposadament teníem aquí i que vés a saber on acabava tot el que teòricament era reciclable. D'aquesta manera t'assegures que el que són les jaunes i el que són les ampolles...
2: Feies la feina d'ells i no et descomptaven res. Almenys ara ho fas i et descompten alguna
0: cosa. O com a mínim no et graven, no? Al final és lo comido por lo servido, perquè el que t'han pujat... Però com a mínim no t'estan gravant el fet de que a sobre tu sí que tinguis doncs això, no?
2: Sí.
0: Com diu la Marta, tu tenies una actitud activa i bueno, pagaves o cobraves el mateix que si no ho feies. En fi, interessant.
2: És que ara estem molt acostumats a fer la feina de molta gent.
0: Efectivament.
2: Mm, és a dir, jo l'altre dia jo anava a prendre un cafè en un lloc i, bueno, et posen la safata, tu et portes a la taula, prens el cafè... I algunes vegades ho portava al lloc o no, o deixava la taula, no? Ho portava a la

0: la bandeja aquella
1: Sí.
0: d'on estan totes les brut, vaja.
1: Un armariet on pots ficar tot
0: Això
1: de safates,
0: mateix.
1: sí.
0: I, bueno, a vegades ho feia, a vegades no. I l'altre dia, bueno, estava prenent un cafè i ve el cambrer i em diu, escolta'm, això s'ha de portar allà. I li dic, escolta'm una cosa, com que s'ha
1: Que
0: de portar allà?
1: em fa descompte si ho deixo allà o alguna
0: Clar,
1: cosa.
0: dic, tinc que portar jo la safata. Tinc que portar després... Dic, escolta, em dóna'm una baieta i ja netejo la taula.
1: No, i fes-te tu el cafè, Marta.
0: Clar, i no pago el cafè, clar.
1: Sí, sí,
0: Escolta'm,
1: sí, sí.
0: oh, és que hem de ser solidàries. A sobre em va dir insolidària.
1: Sí.
0: I dic, pero bueno, ¿qué es esto?
1: Sí.
2: No, no, però és que ens hem acostumat a que tot és així.
1: Sí.
2: Ara ja anem a supermercats o a grans superfícies en les quals ja no hi ha caixers. I automàticament has d'anar tu a la caixa. Ens hem de posar nosaltres mateixos la benzina.
1: Sí.
2: I, a més, no hem fet cap curs de seguretat, quan posem la benzina.
1: Sí,
0: No.
1: de riscos d'això, de substàncies perilloses, inflamables,
2: Exacte.
1: eh? O sigui que... No, no, és un temazo, és un temazo i, bueno,
0: Sí.
1: ho anirem
2: Bueno,
1: comentant.
2: per sort, d'aquí poc seran els robots
1: Sí,
2: que ens
1: senyor.
2: posaran la
0: Sí,
2: benzina i els
0: exacte.
2: cotxes que s'autocarregaran.
1: No, no, i que aniran ells en cotxe, no
2: Clar.
1: nosaltres, perquè nosaltres ja no tindrem res a fer, vull dir que...
0: I a més, el cotxe anirà sol, també.
1: Anirà sol, no, no, i no anirem nosaltres, ens quedarem sense moure'ns. En fi, anem amb
0: Sí.
1: amb les coses que ens ha d'explicar. La futurible comtessa i duquessa té temes aquesta setmana?
0: Sí.
1: Oi, que bé
0: Tinc
1: que
0: un
1: t'ho ha
0: tema
1: posat.
0: molt interessant.
1: Ah, endavant, David.
0: Ara,
1: A
0: un
1: veure.
0: tema de... Va.
1: No, ara ens ho avança. Digues, digues, David.
2: A nits de ràdio, la futurible comtessa i duquessa de Geòrgia, doctora Marta González Peláez.
1: És meravellós. A partir d'aquí, tot el que diguis, Marta, sempre t'escoltem amb atenció, però ara més, perquè clar, tu
0: Moltes
1: imagina't...
0: gràcies.
1: Home, és que és meravellós. Endavant,
0: però no
1: endavant.
0: Cal, tanto boato.
1: No,
0: tanta
1: però
0: pompa
1: així...
0: i boato.
1: A veure, hem d'estar fins a les 6, Marta. És igual. Nosaltres n'hem parlat. Digues, digues, Marta.
0: Bueno, hem començat aquesta temporada que la gent que ens escolta està molt contenta, eh?
1: Això és important.
0: Amb el tema de la música.
1: Home, és que és preciós poder conèixer històries i...
0: Ho dic perquè, bueno...
1: Sí.
0: Però, clar, no a tothom li agrada la música.
1: Ah, ep, a veure.
0: Ah,
1: a veure, jo quasi et diria a priori que, sobretot, hi ha gent que no li agrada que algú canti, que hi ha determinada de gent que és millor que no ho faci. Però digues,
0: bueno,
1: digues, Marta.
0: Aquella senyora que tenies tu de veïna.
1: Sí. No, no, tal qual.
0: Te'n recordes? No? Jo no
1: bueno,
0: la vaig conèixer, però no, jo la recordo.
2: Encara continua tenint malsons, el David.
1: Home, absolutament. Vull dir, no m'acosto a aquella zona, perquè si encara hi és... Sí, digues,
0: Allà sí
1: digues.
0: Que hauries d'haver tingut un robot per enviar-lo
1: sí,
0: i dir-li, calla!
1: Sí. Pensava, bueno, sí, perquè encara no hi havia drons, però si no l'hagués enviat un dron amb missatgets anònims de deixa de cantar, fes una altra cosa, sí. A veure, què ens expliques, Marta, de la música? Que hi ha gent que no li agrada.
0: A vosaltres us agrada la música, en general, no?
2: Sí.
1: Home, sí, tant.
0: Doncs hi ha gent que no. Hi ha una... No és una enfermetat, però és una... És algo que pateixen algunes persones, entre un 3 i un 5% de la població en general, que es diu anhedonia musical.
1: Home, jo coneixia el caledonia, però... i el calcedonia.
0: A-N-H-E-D-O-N-I-A.
1: Ara que hem de juntar una paraula amb això, és com els Cifres i Letres. Has anotat, David, totes les lletres? Tens el completo? digues, Marta.
0: Clar, no poden sentir ni entendre la música perfectament perquè el seu cervell no genera la senyal de plaer o recompensa en escoltar-la.
2: Quin canedònia amb Bad Bunny.
1: Sí, exactament. A mi em genera canedònia aquest home. Sí, senyor.
0: Doncs...
1: A mi m'ha agafat una nova canedònia, tu, d'escoltar el...
0: Ja sabia jo que aquesta paraula trauria moltes...
1: El Titi le preguntó. És el que sí tenia moltes nòvies, Marta. No, digues.
0: Bueno, no es tracta d'un problema de sordesa, ni un mal...
1: En el cas del Bad Bunny igual sí, però bueno, digues.
0: Sinó d'una desconnexió específica en els circuits cerebrals que processen les emocions i els estímuls gratificants de les melodies.
2: És que és això completament.
1: Ens l'estàs descrivint molt bé, Marta. Ara, bueno, ara ho entenc tot, eh? Perquè és que no atina, eh? No, melodia, no, és la mateixa nota tota l'estona.
0: Clar, això com ho van detectar els científics? Perquè
1: a la NFL, és... a la Super Bowl.
0: No, una investigació de l'Acadèmia Nacional de Ciències dels Estats Units d'Amèrica, el PNAS, penes... Eh?
1: Val, sí, sí. Abans n'hem parlat dels petitons.
0: I, que, a més, està avalada per la Clínica Mayo, eh?
1: Home! Ah. Home, ah. Això es mereix una ovació, la Clínica Mayo, tu.
0: O sigui que la cosa no té...
1: Home, eh? Sí, sí.
0: Bueno, llavors van detectar que aquesta síndrome que tenen aquestes persones és perquè és un trastorn, en realitat és un trastorn, perquè són nens, infants, que quan són petits o nadons no els hi posen música. Mm. Llavors, el no posar-los música, no escolten música, no estimulen aquesta emoció o el plaer que recompensa tenir la música, no?
1: Que interessant.
0: Perquè si no t'agrada, bueno, doncs dius, no m'agrada.
1: Sí.
0: No?
1: Sí.
0: Però almenys tens una reacció. I llavors són nens que no tenen cap música específica. Llavors, bueno, van fer un estudi a l'Acadèmia Nacional de Ciències dels Estats Units d'Amèrica amb 30 estudiants que identificaven com a sensibles, moderadament sensibles o res sensibles a la música. Llavors, bueno, se'ls va demanar que portessin una de casa una música favorita, no? Algo que els agradés.
1: Sí.
0: I llavors que si ells no sabien trobar-la, doncs alguna persona de la família, no?
1: Uh-huh.
0: I, bueno, i llavors arrel d'aquí es van estudiar els ritmes cardíacs i els nivells de sudoració mentre escoltaven la música.
1: Ostres, o sigui, els van posar tot de sensors per veure com reaccionaven.
0: Sí, sí.
1: Eh?
0: I a més un escàner també cerebral, eh? Vull dir que van fer una... O sigui, ja us ho dic, que va ser una cosa molt ben feta, no? En aquest sentit, passa que, bueno, cadascú...
1: Sí, sí.
0: I clar, i es veu que el grup deia que no sentia plaer amb la música. No mostrava cap resposta ni de l'autonomia cognitiva, que és el resultat de mantindre un bon nivell de memòria i llenguatge, perquè, clar, perquè al final la música tu la memoritzes.
1: Sí. De fet, hi ha tota una sèrie d'estudis que precisament el que entenen és que les cançons que acostumen a funcionar més ràpid són aquelles que el cervell més ràpidament pot intuir com segueixen, és a dir, les pot cantar lletres fàcils o melodies molt repetitives. El cervell de seguida s'estimula sabent que té aquella resposta, no? De que ho sap. Clar, les més elaborades, és el cervell ha de treballar molt més, però també, com tot, la gratificació després és molt més gran quan ets capaç, doncs, de repetir, de cantar o de tararejar, doncs, una cançó més complexa, no? Uh-huh.
0: Clar, el que passa és que això, el cervell, es veu que té com una part que es queda com a letargada quan tu no escoltes música o no has escoltat música de petit.
1: Ja sabem com va ser la infància de Bad Bunny, eh, David?
0: Sí. Llavors, és una... O sigui, han d'estimular, han de fer una estimulació, fan després un treball d'estimulació per recuperar això. Però, clar, hi han coses que no es recuperen. Vull dir, t'estimulen, però, clar, tu ja no, hi ha músiques que tu ja no les tens, perquè no les has après. La música...
2: Això és el mateix que els passa als adolescents amb allò, amb el micropenis.
1: Exactament. El que ja no has fet, ja va estar. Ja va estar, ja no... Eh? Exactament, sí, senyor. Sí.
0: Bueno, pues, que sapigueu que no tothom... escolta música i li agrada la música.
1: Saps quin és el problema, Marta, David? Que ara els nostres oients pensaran... Saps què van dir ahir a la ràdio? Que escolta, tots escoltar música i...
2: Ja, és que...
0: I a jugar con el juguete.
1: Sí, senyor. Escolta, que ho han dit a la ràdio, eh? No, està molt
0: clar.
1: Bé.
0: És una prescripció quasi mèdica.
1: No, no, som un servei social, som un servei de... Escolta, d'atenció al... Ai, senyor, Déu-n'hi-do. Que interessant això, Marta, em deixes totalment fascinat, perquè, clar, tot aquest mecanisme que cada setmana, quan ens portes una cançó, doncs ens estimula, no?, des del punt de vista, doncs perquè ens reconnecta amb quan la vam escoltar, on la vam escoltar, si la vam escoltar de jo.

0: joves, etc. No? Això vol dir que tenim doncs, això, no? El cervell, les emocions connectades a tot això. Ens estàs parlant de casos de gent que tot el contrari, que té atrofiada tot, aquesta, tot aquest mecanisme. Eh?
1: Clar, està com a letargat.
0: Sí.
1: I a més, tothom, perquè tu, per exemple, a la teva filla segurament que li has posat alguna música de la que t'agradava tu quan eres petit.
0: I tant. Ara em posa més ella la seva que jo.
1: Però ella segurament que alguna cosa li sona, perquè diu, el meu pare això m'ho va posar perquè quan ell pues, era petit pues, escoltava aquesta música, no?
0: Sí, perquè tu,
1: el teu pare ja te la posava.
0: Clar, saps què passa? Clar, en aquest cas, jo, el meu pare, que el cel sigui, el problema és que ell era crític d'òpera.
1: Clar.
0: I anem a dir que se la posava molt forta, l'òpera. Llavors, a casa meva, o sigui, tot l'edifici es movia. O sigui, si algú instal·lava un sismògraf, el meu edifici donava terremot constant. Com si fos la falla de Sant Andrés, doncs era on jo vivia. I, clar, anem a dir que tinc com un petit trauma. Sempre m'ha costat l'òpera per això. Perquè, clar, tu imagina't que, clar, els meus pares posaven els Beatles o el Rolling. No, jo escoltava Wagner. Saps què vull dir? Llavors, clar, jo li van generar una mica de rebuig. Amb el temps i amb els anys, doncs, mira, alguna àrea sí que dic, mira, aquesta m'agrada, eh? Però, i m'emociona amb algunes, i si és veritat, perquè et reconnecta, doncs, amb això, no? En aquest cas, amb el meu pare. Però sí que, clar, depèn de quin tipus de música, pot ser que hi connectis més o menys, sí, està clar. Tu, David, connectaves amb alguna música de casa o recordes alguna en especial?
2: Sí. Bueno, és que a casa meva, com que la música era una cosa que era constant tenir-la, o la ràdio amb música, doncs, clar, acabes connectant amb tota aquella música amb què vas créixer durant els anys 80, per exemple.
0: Sí.
2: Tots els primers èxits, clar, des que tinc una mica ús de memòria, jo sóc del 79, doncs potser a partir del 82-83 ja començo a tenir aquells moments de sentir aquelles músiques i relacionar-ho amb aquella infantesa.
0: Sí.
2: I clar, desperta doncs, sentiments i et predisposa a continuar escoltant música moltes vegades.
0: Efectivament, és totalment així. I a més diuen, Marta, David, que té una raó de per què doncs, tu et passes tota la vida intentant buscar una tipologia de música que sigui similar a la que escoltaves quan estaves més o menys en l'adolescència. Mm. És a dir, quan estàs doncs, en aquesta... Però pot ser preadolescència, també. És a dir, quan el cervell s'està acabant de desenvolupar, no? I llavors, si ho associeu, veureu que és una dècada, principalment, que tot els estils de música, que són d'aquella època, són els que t'acompanyen tota la vida. Eh? I, escolta, té molta lògica. I cadascú doncs, que escolti les cançons que li generen salut. És que la música que t'agrada és una zona de confort, també. No?
1: Clar, plaer. O sigui, tu estàs escoltant una cosa que t'agrada i estàs, bueno, en plan placentero.
0: Totalment. Vull dir que, escolta, això s'ha de fer. Doncs és molt gratificant el poder conèixer cançons i en aquesta setmana la Marta... Doncs,
1: bueno, volia parlar d'una ciutat i ja està, ja acabo,
0: Vinga, doncs endavant.
1: Perquè és una ciutat que té unes cançons molt maques. Bueno, almenys a mi m'agraden molt.
0: A veure.
1: Que és Filadèlfia.
0: Home! I tant.
1: Una de les ciutats de major riquesa musical dels Estats Units.
0: I el del formatge,
1: i ha inspirat
0: també
1: a molta gent i molts gèneres musicals, des del sonido de Filadèlfia fins al Bruce Springsteen amb els Streets of Philadelphia, que és maquíssima.
2: Sí.
1: És el tema principal de la pel·lícula, que és una pel·lícula fantàstica, també.
0: A més, és d'aquelles cançons que és inevitable no plorar, no emocionar-te, quan l'escoltes.
1: Sí.
0: Totalment així.
1: És meravellosa, aquesta pel·lícula. Jo l'he vista moltes vegades perquè m'agrada molt i ploro molt.
0: És de les pel·lícules més sensibles que he vist mai, d'aquells de moments de plorera. Precisament, dèiem de l'òpera, l'escena de l'òpera és...
1: Sí, a més surt bastant òpera, també.
0: Sí. I és realment... Bueno, a mi...
2: I que va fer molt per humanitzar i desestigmatitzar les persones amb VIH.
0: Totalment. Preciosa.
1: Bueno, després hi ha una de l'Elton John, que és Philadelphia Freedom.
0: Sí.
1: Del Neil Young, també, Philadelphia. I després, bueno, qui no se'n recorda del tema de la pel·lícula Rocky?
0: Home,
1: per les escales del Museu d'Art de Filadèlfia.
0: Sí, totalment.
1: No, No, no va ser un himne oficial, però quasi, quasi, eh?
0: Bueno, és d'aquelles coses, d'aquells fets que formen part de la història popular, no? Quasi independentment de si has vist la pel·lícula, si t'agrada o no, no? Són coses que ja, que ja
1: no, però
0: queden, eh?
1: Jo ara investigant, està considerat molta gent, van fer diversos estudis i diverses així, votacions de gent, i el consideren un himne deportiu per excel·lència, el de Rocky, el tema de Rocky.
0: Home, és que...
1: Bueno, després ha hagut més, i, perquè hi ha, clar, ara hi ha tantíssima producció de tantes coses, però és un tema que tothom, jo crec que tots els que hem vist la pel·lícula ho tenim memoritzat, no?
0: Sí. No, és fantàstic, i ja ha quedat aquesta imatge, no només a Filadèlfia, sinó a qualsevol, a aquelles escales pròpiament dit, sinó el fet de pujar unes escales, és com arribar a dalt i de Adrián, o coses d'aquestes, perquè cada cop i volta has de fer com el gest, no? Que tothom pensi doncs, d'això, no? És meravellós, totalment. Quina meravella.
1: Pues...
0: Amb aquesta cançó podem acomiadar avui el Dima
1: Creus. Avui animals no parlarem, perquè ja parlarem la setmana que ve.
0: Setmana que ve parlem d'animals.
1: Animals i ciutats i música.
0: M'encanta.
1: Tot plegat.
0: M'encanta. Són les coses de la Marta González Peláez, a qui agraïm una setmana més estar amb nosaltres i que no estigui doncs, a algun palau negociant títols a aquestes hores. Una abraçada, Marta, i fins la propera setmana.
1: Una abraçada, bona nit.
0: I David, t'escoltem d'aquí una estona.
2: Fins després.

0: Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: T'estem oferint els millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Una vida i una cançó. No tots els grups de rock and roll dels anys 50 tenien com a objectiu

objectiu revolucionar el món. N'hi havia que simplement volien fer riure i que la gent ballés. The Coasters eren d'aquests, i per això van sobreviure quan molts dels seus contemporanis van quedar enterrats per la invasió britànica.

Per entendre The Coasters, cal entendre primer Cal Gardner, la seva veu principal i l'únic membre original que va estar present en totes les formacions del grup al llarg de 50 anys de vida. Gardner va néixer el 29 d'abril del 1928 a Tyler, a Texas, fill de Robert Gardner, porter d'hotel que complementava els ingressos venent alcohol de contraband, i de Rebecca Gardner, una dona d'ascendència comanche amb una veu notable que va transmetre al fill com a herència directa. La família no tenia molts recursos, però tenia la música. Una professora alemanya de piano clàssic va ensenyar Gardner a cantar des de petit, i la seva germana Carol acabaria convertint-se en cantant d'òpera. De jove, Gardner cantava en festes privades de Tyler per guanyar-se la vida. Va passar per l'exèrcit, com tants homes de la seva generació, i a principis dels anys 50 va prendre la decisió que definiria la seva vida. Deixar enrere Tyler, deixar enrere la seva primera dona, la Lisa Richards, i la seva filla, i traslladar-se a Califòrnia per seguir una carrera en la música. Era el 1952, i Los Angeles era la terra promesa per a qualsevol músic negre que volgués arribar més lluny que els circuits locals del sud profund.

0: And then he grabbed her.
1: And then
0: he tied her up.
1: And then
0: he turned on the buzzsaw.
1: And then
2: a long ding dong. A Los Angeles, Gardner va aterrar en el món del rhythm and blues local. El 1954 va entrar com a substitut en els Robins, un grup de R&B i doo-wop que portava uns anys treballant amb el jove equip de compositors Jerry Lieber i Mike Stoller. Lieber i Stoller eren dos blancs de família jueva, un de Baltimore i l'altre de Nova York, que s'havien conegut a Los Angeles i que tenien una connexió amb el blues i l'R&B afroamericà absolutament genuïna. Junts havien fundat el petit segell Spark Records i creaven un so propi que barrejava la comèdia amb l'R&B d'una manera que no s'havia fet mai de manera tan sistemàtica. L'any 55, Lieber i Stoller van produir per als Robins Smoke Joey's Café, que va cridar prou l'atenció perquè Atlantic Records els oferís un contracte de producció independent. Però quan Atlantic va demanar que els Robins es traslladessin a Nova York, la banda es va dividir. Tres membres van voler quedar-se a Los Angeles i Gardner i el baixista Bobby Nunn van acceptar el canvi.

Així doncs, el baixista Bobby Nunn i Ian Gardner, amb dos nous membres, amb Billy Guy i Leon Hughes, van formar una nova banda el 12 d'octubre del 55. El nom, els Coasters, venia de la seva condició de Coast Guys, nois de la costa oest, que s'anaven cap a l'est. Era un nom senzill, era un nom enganxós, i deia exactament d'on venien. El primer single, Down in Mexico, va ser un hit d'R&B el 56, però la consagració va arribar l'any següent amb un doble cara A que va trencar totes les barreres entre el mercat negre i el blanc. Searching i Young Blood, publicades el 1957, van arribar al top 10 del pop i van situar els Coasters en el mapa nacional. Searching va encapçalar les llistes d'R&B durant 13 setmanes i va ser el single d'R&B més venut de tot el 57.

finals de l'any 1957, la formació va tornar a canviar. Garner i Billy Guy es van traslladar a Nova York amb dos membres nous, Corner Gunter i Will Dub Jones. Era el quartet que gravaria els millors anys del grup i que el 87 seria inclòs al Rock and Roll Hall of Fame, el primer grup vocal a rebre aquell honor. Amb Leiber i Stoller com a arquitectes de cada cançó, van construir una sèrie de playlets, cançons, història breus i còmiques, que capturaven situacions reconeixibles per a qualsevol adolescent americà de l'època. Yakety Jack, de la qual en parlarem després, va arribar al número 1 tant al pop com a l'R&B del 58. Charlie Brown va arribar al número 2. Poison Ivy i Alan Kame Jones van completar un 59 excepcional. En aquelles gravacions hi havia un cinquè coaster no oficial, el saxofonista King Curtis, un texà de Fort Worth que posava el seu saxo tenor rigorós i inconfusible en gairebé tots els singles del grup. La seva contribució era tan central que el món de la música el coneixia informalment com el cinquè coaster. Una tragèdia violenta el va tallar en sec el 71. Curtis va ser apunyalat mortalment per dos drogadictes a les escales de l'edifici de Nova York on vivia. Tenia 37 anys.

Però Curtis no seria l'única mort violenta lligada al grup. Corner Gunter, el tenor de la formació clàssica, va ser assassinat en un aparcament de Las Vegas al 90. Ningú no va ser mai condemnat pel crim. Gunter era un personatge peculiar. Havia muntat un grup paral·lel de The Coasters sense el permís de Garner i les disputes sobre el nom i la identitat del grup van amargar els últims anys de la seva vida. Garner havia de lluitar constantment contra grups fantasma que actuaven amb el nom dels Coasters sense tenir cap connexió amb l'original. El 2007, la seva campanya va aconseguir que la legislatura de Florida aprovés una llei que restringia l'ús del nom dels Coasters a grups que incloguessin almenys un membre original. A partir dels 60, les modes van canviar i els hits van deixar de venir. La invasió britànica va desplaçar els grups de vocal harmony americà de les llistes i els Coasters no en van ser una excepció. Van continuar actuant en circuits nostàlgics durant dècades, amb una formació que anava canviant, però que sempre tenia Garner al capdavant. El 2005, ja malalt, Garner es va retirar i va deixar el lideratge al seu fill, Carl Jr. Va morir el 12 de juny del 2011 a Port St. Lucie, Florida, d'una fallada cardíaca congestiva i demència vascular. Tenia 83 anys. L'últim supervivent de la formació original, Leon Hughes, va morir el març del 2023 als 92 anys.

Una cançó, Jacket Jack. Els Coasters van viure un moment d'esplendor a finals dels anys 50. El grup vocal de Los Angeles va acumular 14 hits d'R&B al llarg de la seva carrera, 6 dels quals van entrar també al top 10 del pop. Però va ser Jacket Jack la cançó que va cimentar el seu lloc en la història del rock and roll. Des que el 1955 van caure sota l'ala del llegendari equip de compositors Jerry Lieber i Mike Stoller, els Coasters van trobar l'èxit de seguida amb el que els seus mentors anomenaven playlets, cançons d'història breu i humorístiques. En el cas de Jacket Jack, el playlet abordava l'eterna dansa entre

pares i adolescents al voltant de les tasques de la llar. Treu les escombraries i el paper, ordena el pare. El punchline és que el fill simplement tradueix totes les instruccions com a «Jackity-jack, soroll buit». L'atac vocal de quatre veus d'inspiració Dubup dels Coasters, liderat amb confiança per Carl Gardner, quedava magistralment reformat per la guitarra desbocada d'Adolph Jacobs i el saxo tenor esgarrifós de King Curtis, el seu famós Jackity Sax, un element peculiar i definitori de molts dels temes clàssics del grup. El grup va encadenar a continuació un trio de gravacions d'èxit del 59, Charlie Brown, Along Came Jones i Poison Ivy, abans que la seva marca musical passés de moda. Jackity Jack, però, no es va deixar silenciar. Va passar de generació en generació gràcies a la seva inclusió en recopilatoris dels 50, diverses bandes sonores de cinema, potser el vehicle més poderós de tots, els dibuixos animats per a nens.

0: amb David Cervelló.
1: Una setmana més a Nits de Ràdio tenim moltes ganes de comentar el que és l'actualitat, més de les noves tendències, les noves generacions, les noves tecnologies. I com sempre aquí diem, hem d'intentar deixar un món millor als nostres fills, nets, descendents, al Jordi Hurtado i també a les IAs, que seran les que dominaran el món. Però mentrestant, aquí seguim parlant de tecnologia amb Dani Martín, Corso 89, vamos!
2: Què tal, David?
1: Bueno, de moment aquí seguim. Una setmana més que no ens han substituït per alguna IA o alguna cosa estranya. Jo anem... Aquí anem setmana a setmana.
2: Partido a partido, com ho dius.
1: Sí. Bueno, de fet, ens fem un test de Turing d'aquests abans de començar totes les setmanes per comprovar que no hem estat substituïts per androides i no ho sabíem ni nosaltres. Que això també pot arribar a passar, és a dir, que arriba un moment en què tu siguis un androide que t'han substituït i tu no saps que no ets l'original, vull dir, perquè ja he vist tantes coses d'aquestes de ciència-ficció que vés a saber com acabarem, però és que la setmana passada, Dani, ja ens vam avançar, que després ha tocat molta actualitat amb les prediccions aquestes, no? De quins escenaris ens podríem portar d'aquí una dècada, no? A pensar que aquesta, diguem-ne, intel·ligència artificial superi els aspectes que podem imaginar i que com a humans i ja no només estiguin al 100% de la capacitat cognitiva humana, sinó que la superi. I per tant, doncs pugui pensar, ens explicaven els experts, que pugui pensar una manera de sobreviure o de créixer o d'evolucionar sense la necessitat que hi siguem nosaltres, i es pot inventar una manera que ni nosaltres podem imaginar de treure'ns d'aquí o apartar-nos o fer el que sigui.
2: És que és tal qual. És que lo que me sorprende más, es, una vez más, como bien dices, es que justo estábamos hablando de todo esto la semana pasada y lo adelantábamos. Y me hacía mucha ilusión, mucha gracia, cuando después, uno o dos días después, todos los titulares eran lo que estuvimos comentando.
1: Sí, sí, sí.
2: Y fíjate que lo que más me llama la atención es que ha habido en un programa de televisión estadounidense, no sé si lo has visto, que un poco, no sé si tú recuerdas una película de ciencia ficción llamada No mires arriba.
1: Sí, mamá. Sí, sí, Don't Look Up. Sí, sí, sí, sí, que surtía DiCaprio y... Sí, sí.
2: Que se reían del especialista cuando estaba explicando, ¿no? Cuando sí. Estaba ahí en el telediario, se estaban riendo, mofando de cómo va a pasar esto, ¿no? Y un poco pasó lo mismo.
1: Sí, sí, sí. Era boníssim veure les dues comparatives, perquè semblava la... Bueno, és que la realitat ha superat la ficció, en aquest cas. Sobretot perquè allà a la pel·lícula exageraven el fet de que la gent, fins i tot amb una cosa tan evident com que el meteorit s'anava acostant, no ho volien ni tan sols mirar. I es creava la plataforma No miris cap a dalt, simplement, doncs, per estar al marge de que és evident que era una conspiració que s'acostava a un meteorit. I en aquest cas hi ha molta gent que, no perquè sigui optimista, i jo crec que sense coneixement diu això és impossible que passi. No, que passi és possible. Després ja veurem què passarà, però possible és, com tantes coses, i sobretot a la velocitat, perquè clar, ja escoltes algun expert dir a dia d'avui és impossible. És que ningú està dient a dia d'avui. Estan dient el ritme que evoluciona les IAs, el que era capaç no de fer un any, de fer un mes, i el que és capaç de fer ara, doncs imagineu que es va multiplicant exponencialment, no de forma lineal, de forma exponencial, és a dir, cada cop més ràpid. Per tant, imaginar el que és capaç de fer d'aquí 5 o 10 anys és que no ho podem ni imaginar, perquè no és un raonament humà. Per tant, tots aquests escenaris hi són. Que tant de bo no passi, evidentment, i que ja veurem, però hi ha hagut moltes lectures, Dani, que anaven, per comentar-les una mica totes, les que hi ha hagut, hi havia alguna que deia, això possiblement ho fan, una de les que he escoltat, perquè just abans que sortís a borsa OpenAI, doncs deien alguns que era una forma de dir, escolta, frenem-ho perquè així no entrin més empreses al joc, que ens quedem com estem les que estem, les 5-6 que estan fent-ho. que potser havíem dit que aconseguiríem coses i potser no, i així frenem una mica les expectatives. És a dir, hi ha visions també

0: i vamos a ese bar, no? Doncs ho compres, Dani, que podria estar.
1: I tu diciendo, menos mal.
0: Menos mask.
1: Porque ya me estaba dejando hasta mal i no puede
0: totalment.
1: Ser. Jo vengo a entrenar el grup.
0: Menos mask que has dit això, perquè així jo podria... Ah, bueno, qué lástima, perquè podria seguir un rato más. No. I llavors pot ser que aquest conjunt de coses se junte l'hambre con la de comer, eh?
1: Tal cual. Es que huele. Como que ha sido muy oportuno todo esto. Y que, ojo, que no estuviera orquestado desde el principio.
0: Uh-huh.
1: Y que la persona que salió a hablar...
0: No, clar. Sí, jo quan ho penso així en plan pensao, jo ho veig així. Perquè ha sortit molt ràpid gent de diverses de les empreses. No només d'una. Llavors és com dir, oye, i si fem servir que algú de l'empresa digui això i ens posem una mica d'acord?
1: I per ara no ha aparecido muerto el chaval, así que...
0: Correcte. Això també ens fa pensar que no els hi ha anat malament. Perquè si no, allò de haz que parezca un accidente, de moment no hi ha hagut accidentes. Amb la qual al contrari, sembla que se li ha fet cas, no? Per tant, doncs... Sí, totes aquestes opcions serien lògiques. Cosa que, entre nosaltres, i encara que aquí som uns grans defensors del bon ús, i en el programa doncs entrevistem a molta gent que en sap i sap aprofitar molt les eines i veu tots els avantatges que ens pot oferir la IA, i jo en trec molt rendiment de la IA, possiblement és una bona notícia per tots. El fet de que el procés no sigui tan ràpid, però com pot afectar des del punt de vista laboral, és a dir, es trigaria molt en veure un canvi de model de societat. Alguns diuen que potser haurem de treballar menys hores, no hi haurà feina per tothom, per tant s'haurà de treballar menys hores. Ja hi arribarem a aquest escenari, però s'hi ha d'arribar d'una manera més pausada. Perquè, clar, és com diuen, no, però això ha passat sempre quan els transports anàvem a cavall i de cop vam anar en cotxe. Sí, però no tothom es dedicava al... Hi havia molta gent que es dedicava al món del cavall, però no tothom. És que ara totes les feines estan en perill. Per tant, és molt diferent aquesta revolució en quant a les altres.
1: Y creo que en ese sentido va ayudar mucho a esa tranquilidad laboral y tal. Sí. Pero no deja de ser al final también una especie de... Y habrá que ver cómo evoluciona todo, entiéndeme, el término, la expresión engañabobos. Porque a lo mejor también es verdad que mucha gente se ha empezado a enfocar en otras opciones laborales y algunas a lo mejor se están quedando sin gente mientras todo esto llega.
0: Estic d'acord.
1: Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces ahí hay que ir con cuidado porque entonces, ¿qué? Puede también colapsar, pero sí, por el otro lado.
0: Sí.
1: Entonces, fíjate que uno de los titulares que te traía hoy también y que está relacionado con ello es que la generación Z está en contra de la IA.
0: Mm-hmm. Mol.
1: O sea, que cada vez... hay más gente, digamos, joven que está dejando de lado la IA o está haciendo cosas para evitarla. Y no solo eso, sino lo que se le llamaba, corrígeme si me equivoco, que a lo mejor os digo mal el término, David, los trabajos de mono azul.
0: Uh-huh.
1: Lo que son los trabajos manuales.
0: Sí.
1: Muchos y muchas de ellas están apostando por trabajos que precisamente no necesitan de... digamos, tecnología a nivel informática.
0: Mm.
1: Porque sí que a lo mejor el día de mañana robots...
0: La robòtica està avançant molt darrerament, però sí, però trigarà.
1: Ahí está, entonces hay muchos...
0: Però tornem a una cosa amb el tema aquest de la robòtica, eh? I després et recupero el fil aquest. No el... el tema de la robòtica. Un dels experts que escoltàvem aquestes setmanes al programa venia a dir, és que el gran canvi serà... Crec que era el propi Elon Musk, que ho deia, que quan els robots comencin a fabricar robots.
1: Sí,
0: és a dir, clar, això vol dir que diguem-ne la capacitat de producció i que ja no siguin ni tan sols dissenys humans, sinó dissenys màquina, que sabran exactament què més necessiten o què necessiten específicament, etc. Això anirà molt ràpid. Però tornem al punt que tu deies abans, recursos. Perquè això sigui així, es necessita una quantitat de recursos minerals molt bèstia, perquè és multiplicar per... Si ja hem tingut problemes amb la RAM tornant al món dels videojocs, t'ho imagina't que hi hagin, per cada, poso cometes, treballador o màquina, molts xips i molta RAM. Per tant, a dia d'avui és inviable. És a dir, tècnicament, a lo millor ja podria arribar aquest canvi, però a nivell de materials ho veig inviable. Per tant, tornem a lo mateix. És que han vist que amb aquest ritme no arribaven.
1: Podríamos decir que es como, o sea, temporalmente, podría ser que esté petando la burbuja.
0: No, és que no és una bombolla. És a dir, no és una bombolla. Així com sí que hi han hagut grans bombolles, perquè no hi havia res a sota, com eren els NFTs, els NFTs, o com eren segons el mundo virtual aquell, tot això, perquè no hi havia res al darrere, sinó que era fer volar coloms. Aquí sí que hi ha. El que passa és que el que hi ha, diguem-ne, per seguir amb aquesta velocitat, requereix de moltes coses que a dia d'avui són impossibles. Llavors, clar, potser els interessa més assaborir una mica més, no?, el camí no corre tant, no? Possiblement vagi per aquí. I tornant al que deies del jovent, que m'interessa molt això que deies, sí que trobo que així com de seguida diuen va, això m'ho fa l'AIA, tant, no sé què, sí, de profitats n'hi ha hagut i de trepes i de que no volien treballar hi ha hagut tota la vida. Però que la gent, el jovent en general, jo això els hi aplaudeixo, estan molt en contra. És més, ens veuen els adults, no tots, però els adults que, anem a dir, bon ús de l'AIA, doncs aprofitar-ho per la teva feina, per ser més productiu, tal, més ser creatiu, tal. Mal ús de l'AIA, tots ens volem veure en la foto com eren en els 80, val? Sí. És a dir, d'això estem parlant. El jovent el que no tolera és lo de la foto dels 80, i crec que encerten. És a dir, el jovent considera absurd fer servir l'AIA per aquest tipus de coses. Llavors, passen d'això, igual com passen de les discoteques, igual com passen, no tothom, evidentment, però sí en gran massa, de l'alcohol, etc. És a dir, del tabac, és a dir, que hi ha molta cosa que sí, està canviant i entre ells això. I això crec que és lògic com a reacció al que els hi amenaça el seu present futur. És una reacció lògica. És, si em permeteu les comparacions, com el moviment més hippie que va aparèixer en contra de les grans guerres. Quan hi havia les grans guerres, sobretot als Estats Units, etc., és quan més va sortir el moviment hippie com a reacció a no volem més, hacer el amor y no la guerra, no? Que era un dels lemes d'aquella Woodstock i totes aquestes coses, no? És a dir, que sempre hi ha una reacció del jovent davant d'allò que no li agrada de la inèrcia que està agafant, no? Y eso me sembla muy interesante.
1: Fíjate que a lo mejor precisamente esa tendencia de no querer ser como quienes puede ser que salve al resto.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí, total.
1: Tiene un punto muy... Sí. Vamos a ver en qué queda, pero...
0: Es ello, se ha quedado la tarde entretenida, ¿eh?
1: Bueno, yo creo que algo ahora de golpe volvemos a tener algo más de esperanza, ¿no?
0: Sí, estoy de acuerdo. Claro,
1: no, parece ser. Aunque es eso, ya después de todo lo que hemos comentado ya, en el que vemos que... Tiene sus matices, sus grises, oscuros, llámale como quieras, pero ya es otra cosa. Veremos a ver en qué queda, pero si te parece, antes de, porque supongo que no nos quedará mucho, pero te traigo un titular, sí, un poquito así para salir de la inteligencia artificial, es que me parece espectacular. No te voy a engañar que tiene algo de relación con videojuegos, pero creo que ya te enteraste de una noticia, y es que se consiguió mapear el cerebro de una mosca.
0: Ostres, això se m'havia escapat, veus, amb tot pues, això.
1: Sí, sí, se consiguió y se, o sea, mapear una mosca y como meter la conciencia de la mosca en un simulador.
0: Val.
1: Y ver cómo actuaba en ese simulador, ¿no? En función de cómo piensa una mosca. Pues bueno, no solo eso, sino que además lo que ha hecho la comunidad es entrenarla para jugar a Doom y a Super Mario.
0: Molt bé.
1: O sea, han mapeado el cerebro completo de un ejemplar macho de la mosca de la fruta y alguien está usando esos datos para entrenarlos jugando al Doom o al Super Mario 64.
0: Mira, la mosca de la fruta és un tema que ja hauríem d'haver solucionat. O sigui, mosca de la fruta, mosquits i cuques, tot el tema escarabat, tot el tema... l'hauríem d'haver liquidat. Llavors, si hem pogut infiltrar-nos en el seu cervell... La idea hagués sigut de posar-li tendències suïcides o tendències d'acabar amb el tema, que es mudessin a un altre planeta. No, métete aquí dentro del volcán que s'està muy bien, saps? Alguna cosa així. Ara, dir no, que jueguen al Doom...
1: Ah, pues es que es tal cual, o sea, han cogido y digamos, o sea, así en resumen, Google el pasado 3 de septiembre actualizó la publicación del mapa neuronal de una mosca de la fruta adulta, ¿Vale? Entonces sacaban pecho de que era el resultado de una década de trabajo.

0: Seguim a Nits de Ràdio, seguim amb Dani Martín, Cors 89, i deixem el món de la tecnologia, però anem ben a propet, perquè ens anem al món dels videojocs, i a veure com està l'actualitat.
1: Pues fíjate, te traigo un evento que nos quedó pendiente la semana anterior.
0: Sí, cierto.
1: Otro evento que también se ha dado y una noticia que ha llamado la atención en el sector antes de...

0: publicando los juegos en todas las consolas,
1: ya,
0: ya nos llegará. Y dejamos de invertir y acabará llegando.
2: Puede ser, pero bueno, aún así,
1: como mínim és, com a mínim és, és interessant i ho hem de... I com sempre diem, no? Hay que hacer el seguimiento, això, perquè sí que pot ser que hi hagi alguna cosa en aquesta direcció. Doncs molt interessant tot el que ens ha explicat sobre el món dels videojocs en Dani Martín Corso 89. Aquí esperem la propera setmana perquè nos sigamos avanzando en coses, eh? I segueixin sent temes de molta actualitat. Dani, una abraçada i fins la propera setmana.
0: Adéu.

0: T'estem oferint els millors moments de la setmana de Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
1: De vegades hi ha programes de televisió que neixen sense gaires pretensions i acaben canviant la manera de fer televisió a tot un país. I és que avui parlem d'un talk show del cor que Telecinco va emetre els dissabtes nit entre el 2002 i el 2006 i que es va convertir gairebé sense voler-ho en el laboratori on es va inventar bona part de l'actual Telebrossa Pàtria. Parlem de Salsa Rosa.
2: Ten cuidado.

0: Per entendre per què va néixer, cal mirar cap a una televisió autonòmica valenciana. Canal 9 tenia el seu programa estrella, Tòmbola, que havia descobert una mina d'or. Asseure periodistes del cor a escorxar famosos en directe. A Telecinco se'n van adonar de seguida del filó i van decidir copiar la fórmula amb una diferència. Tenien tres vegades més pressupost. El resultat va ser tan brutal que, segons va explicar després la periodista Mariola Cubells, quan Canal 9 ja tenia gairebé tancat un famós, Telecinco trucava al mateix personatge i li oferia el doble de diners amb una sola condició, que no anés a la cadena valenciana. Tòmbola no va morir perquè ningú el tanqués per indigne, sinó perquè es va quedar sense audiència ni famosos, devorat per un rival amb molta més caixa. El 21 de setembre del 2002, doncs, va arrencar Salsa Rosa, produït per Boomerang Televisió. Al capdavant, un periodista que fins llavors no havia tocat mai la premsa rosa, Santi Acosta, que venia de fer reportatges de càmera oculta Antena 3 sobre temes tan seriosos com el tràfic d'armes. El canvi de registre li feia respecte, i així ho va reconèixer ell mateix, dient que li venia de gust somriure després de tants temes greus. La directora del programa, Sandra Fernández, que més tard es convertiria en la seva dona, va resumir la filosofia de l'espai amb una frase ben directa. Anaven a parlar de tot i amb tots, sense por de transgredir. I la primera nit ja va deixar clar que el to seria imprevisible. La convidada inaugural era la cantant Maria Jiménez. Quan va entrar al plató, en lloc de saludar amablement el presentador, el va mirar fixament i li va etzibar una pregunta que no apareixia en cap guió. Patata o bistec? Santi Acosta es va quedar completament desarmat i només va aconseguir respondre amb un somriure nerviós que se li anava a entrebancar la llengua. Un debut de televisió de tota la vida dels que mai es preparen... Un debut de televisió de tota la vida dels que mai es preparen a cap reunió de producció.
1: I després de tu salida de la càrcel, ¿cuándo os habéis visto?
2: Pues mira, hace una semana estuve en el blanco y negro porque me invitaron porque había un espectáculo. Y precisamente estaba él. Yo estaba con una compañera que está ahí, Yolanda, y entonces él empezó a llamarme, Cristina, Cristina, y yo volví la cara y no le hice ni puto caso. Y entonces él cogió, y como no le hice ni puto caso, se dio la vuelta y se fue. Y estuvo toda la noche controlándome. Controlándome.
1: ¿Controlándote él, a ti?
2: Sí, controlándome. Mira para un lado, venía detrás. Venía para un lado, venía detrás.
0: Els primers col·laboradors fixos eren periodistes amb llarga trajectòria al cor. Maica Vergara, Ángela Portero, Pepe Calabuig, Sandra Aladro i Luis Fierro. I més endavant s'hi van afegir noms igualment familiars com Idoia Bilbao, Juan Luis Alonso, Marisa Martín Blázquez, Kiko Matamoros o Lidia Lozano. La sempre polèmica Ángela Portero

0: va deixar anar una frase que sonava a manifest periodístic. Havia arribat el moment de deixar de banda l'opinió i donar pas a la informació. Qui hagi vist mitja hora de televisió del cor sap que aquella aspiració no es va complir exactament. El programa va funcionar des del primer dia d'una manera que ni la mateixa cadena s'esperava. Amb només 4 emissions, ja havia desbancat l'imbatible Noche de Fiesta de Televisió Espanyola i havia fet fora de la graella del concurs Trato Hecho d'Antena 3. Va arribar a una mitjana de més de 2.300.000 espectadors i un 24% de quota de pantalla en aquelles primeres setmanes. I durant les 4 temporades es va mantenir sovint per sobre del 25% de share. Per un programa nascut sense gaires pretensions, era un èxit aclaparador. I aquí ve un dels moments més curiosos de tota la trajectòria, perquè Salsa Rosa no es va limitar a explotar les exclusives de tota la vida del cor, sinó que va acabar sent testimoni en directe d'un dels casos de corrupció urbanística més grans de l'Espanya recent. El 2 d'agost del 2003, Jesús Gil i un encara pràcticament desconegut Julián Muñoz van protagonitzar dins del plató un enfrontament tens que va acabar amb una citació de fiscalia per tots dos. Dues setmanes després, una polèmica moció de censura va treure Muñoz de l'alcaldia de Marbella. Va ser una de les primeres espurnes del que més tard es coneixeria com el cas Malaya, un programa de cor fet per parlar d'infidelitats i baralles entre famosos, filmant sense voler-ho l'embrió d'un escàndol polític i judicial de primer ordre.
1: Pero, Kiko, pero, tú te estás forrando con esta historia. Te estás ganando muchos cuartos a base de platós de televisión.
2: Yo, querido amigo, no sé lo que entiendes tú por forrarse.
1: Pues ganar muchos cuartos, que se vayan sumando ceros en la cuenta corriente.
2: Pues, te equivocas lamentablemente, porque si me estuviera forrando con esta historia, yo creo que esta chica da para poco. Es decir, da tan para poco que en el programa ese que coincidimos le dieron medio programa
1: a su
2: casa.
1: Al programa, que es donde yo quería llegar. Vamos al programa.
0: El 2003 també va portar una de les pàgines més tristes de la història del programa. El 2 de desembre va morir Maika Vergara, una de les periodistes més veteranes del cor espanyol i cara fixa del programa des del primer dia. Vergara, que havia treballat dècades a la revista Hola i havia escrit biografies de personatges com Carmen Ordóñez, va morir d'un infart de miocardi als 54 anys després de no fer cas d'un fort dolor al braç que portava arrossegant. Els seus companys van plorar la seva mort en directe i el seu lloc al plató mai més no es va poder ocupar de la mateixa manera. No tots els moments van ser tan dramàtics, per sort. La mateixa Maria Jiménez, de La pregunta del bistec, va tornar a protagonitzar un episodi memorable aquell mateix any. En ple directe, després que li preguntessin pel seu fill, es va aixecar i va abandonar el plató deixant tots els col·laboradors amb la paraula a la boca. Un clàssic del gènere. L'abandonament indignat davant les càmeres que el programa va saber explotar com pocs altres de l'època. També hi va haver lloc per a l'extravagància. Dinio, membre del clan García i convidat habitual dels últims temps, es va retrobar en directe amb els seus germans Yurima, Rafa i Ney després d'un període de distanciament familiar, en una escena d'abraçades que tenia tota la pinta de culebrot, però amb protagonistes reals. I encara hi va haver espai per a la política més surrealista. Yola Berrocal, ballarina i figura habitual de la premsa del cor, va aprofitar una de les seves aparicions per anunciar que havia fundat el seu propi partit, el GIL, amb l'objectiu de presentar-se a l'alcaldia de Marbella amb un míting que va deixar bocabadat tot el plató.
3: Ángela, Kiko, vosotros que lo conocéis, ¿cómo es Francisco? ¿Es un hombre duro? ¿Va a enfrentarlo? ¿De qué manera va a enfrentarlo? ¿Duro o va a sentirse perdido?
4: No, yo creo que el vídeo ha dicho una cosa, yo diría otra, que es la segunda gran cornada que se lleva Francisco Rivera. Que no nos olvidemos que su padre se murió de una cornada y que ahora se le muere su madre. Y aunque la relación de yo creo que Francisco era el que más se parecía a su madre en todo, ¿no? En el físico, pero sobre todo en la personalidad. Francisco le va a costar, pero le va a costar también asimilarlo, derrumbarse y todo, ¿no? Yo creo que de momento estará entero, pero se va a derrumbar seguro, porque Francisco adoraba a su madre y lógicamente Carmen adoraba a los tres, pero con Francisco quizás por su profesión pues tenía esa necesidad.
3: Ha habido siempre rumores de que la relación entre Francisco y su madre, sobre todo últimamente, no era precisamente una relación fácil.
0: Pel que fa a l'estructura, val la pena recordar que des del març del 2005, complint amb el codi d'autoregulació sobre continguts televisius i infantesa, es va afegir un espai previ de mitja hora, Salsa Rosa Express, classificat per a majors de 16 anys, on els tertulians repassaven l'actualitat setmanal abans del programa principal.

0: una manera d'allargar el pastís d'audiència d'una nit que per Telecinco s'havia tornat sagrada. El final va arribar de manera abrupta, sense que ningú s'ho esperés del tot. El juliol del 2006, quan expirava el contracte amb Boomerang, la cadena va decidir no renovar-lo. I aquí ve la part més curiosa. No ho va fer perquè el programa anés malament, sinó tot al contrari. Fons de la mateixa Telecinco van reconèixer que la decisió obeïa un canvi en l'estratègia de producció amb la voluntat de controlar més de prop els formats d'èxit i no a un problema de rendibilitat. Salsa Rosa continuava liderant la seva franja amb més del 25% de quota quan se li va comunicar l'adeu. Des de Boomerang van explicar que la cadena no els havia donat un motiu concret, però sí que els havia reconegut la feina feta i els havia animat a presentar nous projectes conjunts. La producció va passar llavors a Mandarina, propietat de l'exdirectiu Santi Botello, i el programa va canviar de nom, ja que la marca Salsa Rosa pertanyia legalment a Boomerang. Va néixer així Sábado Dolce Vita, amb el mateix Santi Acosta al capdavant i amb Ángela Portero i Pepe Calabuig com a col·laboradors, que es van mantenir mentre que altres companys, com Idoia Bilbao, van fer el salt a Antena 3.
1: Pues ya lo han visto, Pepe Calabuig ha sido el expulsado de Gran Hermano. Le damos las gracias a Roberto Ontiveros y a Gran Hermano. Se ha autoexpulsado, ya saben cómo es Pepe Calabuig, que es un caballero, siempre y en todo momento. En cualquier caso, sepan ustedes que el lunes, día a día, aquí hay tomate y en A Tu Lado también tendrán ustedes, además de en crónicas, un resumen de lo que ocurra este fin de semana entre todos estos colaboradores con vídeos exclusivos. Les aseguro a ustedes que lo que puede ocurrir entre estos periodistas...
0: L'últim Salsa Rosa amb aquest nom es va emetre el 29 de juliol del 2006 després de més de 200 entregues i el comiat es va fer per la Porta Gran, coincidint amb dies en què el cas Malaya tornava a portada amb l'ingrés a presó de Julián Muñoz encara fresc. El programa va convidar persones relacionades amb l'escàndol que ells mateixos havien ajudat a destapar 4 anys abans. Cati de Alfonso, exparella dels destapadors del cas, i un expresoner de Laurín de la Torre van parlar de la vida a la presó dels implicats. I com no podia faltar, Yola Berrocal va tornar per explicar la seva aventura política. Santi Acosta va voler tancar el programa destacant aquestes més de 200 emissions i 4 anys d'èxit ininterromput, mentre els seus col·laboradors s'acomiadaven, alguns per sempre, d'aquella salsa que tant de sabor havia donat a les nits de dissabte de Telecinco. Mirant-ho en perspectiva, és fàcil entendre per què Salsa Rosa es considera el programa fundacional de tot un gènere televisiu que encara perdura, de Sábado Dolce Vita i, indirectament, de tota la nissaga de programes del cor que Telecinco aniria desplegant els anys següents, incloent-hi el fenomen Sálvame. La mateixa Mariola Cubells ho va explicar amb una metàfora ben gràfica. Aquest tipus de televisió funciona com una droga de disseny barata, però irresistible, on sempre vols més.

Sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Ja sabeu que quan sona aquesta música és que ens ho passarem molt bé, perquè arriba al cinema i ho fem amb el gran Pablo Mérida. Sí, senyora! Vamos!

0: Sí, claro.
1: Que se va a ver las caras con la de En el corazón de la bestia, protagonizada por Brad Pitt, que además la están dando una promoción a esta película increíble. Ya veremos, ahí hay un duelo interesante, ¿no? Vamos a ver
0: Sí,
1: cómo se
0: totalmente.
1: resuelve. Pero eso lo tenemos que esperar todavía
0: Uf,
1: muchísimo, muchísimo, ya te digo, esto es la semana que viene. Tenemos
0: sí.
1: primero que ver cómo van las de esta semana.
0: Sí,
1: Y
0: sí.
1: es más, antes tenemos que ver cómo han ido las de la semana
0: Doncs et
1: anterior.
0: comento perquè no deixa de ser, ja que fa unes setmanes que comentem, no?, que els dimarts van por libre, és a dir, que els dimarts és un mundo aparte, Pablo? Doncs els dimarts, aquest dimarts passat, que és
1: Tendría que ser como la Liga Endesa,
0: la
1: ¿no? O
0: Liga
1: sea, tendría que
0: Endesa,
1: haber
0: o sigui...
1: la Liga General y luego la Liga Endesa, que es
0: Bueno, aquí
1: la
0: seria
1: de
0: una
1: los
0: mica la Liga
1: martes.
0: Inserso, una mica, perquè no, fixa't que majoritàriament són pel·lícules espanyoles. La
1: Claro.
0: número 1 va ser una setmana més, Ser querido, la número 2,
1: Sí.
0: Cronos, que en el global, el Ser querido era la cinquena més vista en el cap de setmana passat i Cronos la sisena. Per tant,
1: Sí.
0: vull dir que ni tan sols cap d'aquestes és entre les quatre més vistes en els dies de cap de setmana, que vulguis o no, són els que porten una mica
1: Claro.
0: la línia de com ha funcionat la cosa. Però és que, quan dèiem, jo tenia la sensació, a veure, els dos la teníem, de que pràcticament Màgia 2 no tenia moltes opcions de despuntar, és que no ha estat la més vista. Sinó que per tercera setmana seguida, Tadeo Jones i la làmpara meravellosa ha estat la pel·lícula més vista del cap de setmana.
1: Caramba, con Tadeo Jones, está.
0: 6 milions ja porta acumulats i va guanyar amb 624.000, que no és un cap de setmana potent,
1: No,
0: però bueno,
1: no.
0: ahí està. El segon lloc és per l'Odissea. L'Odissea va sumar en la seva novena setmana 565.000 més i ves que en el dueto aquest Zendaya-Tom Holland, que estan els dos allà en qui guanya, doncs l'Odissea li està recuperant espai a Spider-Man. L'Odissea du 37.600.000, Spider-Man du 39.300.000. Estan molt apropets. És un empat pràcticament tècnic.
1: Sí, y una auténtica barbaridad. De
0: És una
1: todas formas,
0: bogeria.
1: yo me pregunto a mí mismo, ¿quién no ha visto la Odisea?
0: No, clar.
1: Quiero decir, ¿quién está yendo a ver la
0: ¿Quién
1: Odisea?
0: no l'han visto, en aquest cas? Perquè, clar, tu imagina't.
1: Pero ahora, pasado todo el verano, estamos, ya os digo, si en el penúltimo fin de semana de septiembre. Vamos de cabeza al otoño. ¿Quién no ha visto la Odisea? Si en verano.
0: Quan tocava, per entendre'ns,
1: Claro, porque, a ver, para ver la Odisea necesitas tiempo, tiempo libre, ¿vale? Porque es muy larga, hay ganas, estar relajado, haber dormido bien la siesta, tal. Yo creo que esto fue una actividad de verano, pues la más normal y
0: Sí,
1: habitual que te
0: sí, sí,
1: podrías
0: sí.
1: imaginar, ¿no?
0: Sí. Però aquí ves que no fos, perquè més m'ho vas comentar durant l'estiu, Pablo, que el teu fill volia anar a veure a l'IMAX i li havien
1: Sí.
0: donat data com quan t'has de renovar el DNI, per
1: Sí,
0: 8
1: es
0: mesos
1: verdad.
0: després. Que no
1: No, no,
0: sigui
1: es tardo,
0: això.
1: tardo.
0: Que hi hagi
1: Hombre,
0: gent que
1: pero yo
0: l'estigui
1: creo.
0: veient ara perquè no, fins ara no li havia tocat el torn de veure-la.
1: Pero yo creo que no, yo creo que ya les deben de haber dado hora a todos, ¿no? Entonces, yo lo que tengo dudas es, una de dos, o va gente que realmente va muy tarde, de esto que dices, hostia, o sea,
0: Ay,
1: no
0: calla,
1: sé.
0: no me había enterado. Sí.
1: Ah, se te ha escapado una mica, ¿no?
0: Sí,
1: Lo
0: sí,
1: de la
0: sí,
1: Odisea.
0: sí.
1: O, que esto a mí me cuesta un poco, pero a lo mejor sí, gente que repite.
0: Sí. No, home,
1: ¿Pero tú crees que sí?
0: però ha d'estar repetint molta gent, perquè, clar, tu imagina't, per ser la segona més vista, és veritat que no ha estat una setmana molt potent, però, bueno, en veritat sí que ha estat potent en general, que no és que cap pel·lícula
1: Ha
0: hagi
1: destacado.
0: destacat,
1: Hombre.
0: exactament.
1: Van haciendo sus sumas. He de decir que, por ejemplo, a nivel internacional sí que leí el otro día que Spider-Man se ha despuntado bastante sobre la Odisea y que empieza a amenazar, no me acuerdo cuál era, una de Star Wars que tenía el récord de ser la película más vista y tal, que estaba ahí Spider-Man flirteando con ponérselo en jaque.
0: Però
1: O sea,
0: fixa't que em sembla molt curiós, perquè així com d'altres pel·lícules, per exemple, l'Odissea mateix, no? El que diem sempre, tothom en parla.

0: complexes, amb moltes causes i possibles tractaments. En el cas de la Maria es van acumular una sèrie de circumstàncies, circumstàncies vitals, de conducta, d'estil de vida i també de material biològic resilient a l'envelliment, no? Que una barreja de bons gens i una bona regulació d'aquest genoma i d'altres cèl·lules pròpies i alienes, com les del microbioma, cèl·lules de les bactèries.
1: Abans de passar a parlar de qüestions més mèdiques o d'aprofundir en aquest àmbit, què us porta a plasmar tot això en un llibre en comptes de fer un informe, una roda de premsa, Eloi?
2: L'informe que l'havíem fet era científic, està publicat en un llenguatge bastant complex.
1: Que no entendríem nosaltres.
2: Exactament. Llavors, els nostres objectius eren una mica tres, no? Primer, homenatjar la Maria, la seva generositat, altruisme i també de la seva família i tothom qui ens va ajudar. També poder difondre el lloc que havíem estudiat doncs, en un llenguatge més planer, no? I d'aquesta manera donar a conèixer la seva vida també, no? Com a tercer objectiu, posar una mica en context tot allò que havíem trobat a nivell científic, doncs posar un context amb la seva vida que potser no era tan coneguda fins ara per tothom.
3: Clar, vau passar moltes hores amb la Maria. Com era ella?
0: Era una persona molt, molt vitalista. És quelcom que segurament va ser important a la longevitat. Una de les malalties no ben diagnosticades ni acceptades pel sistema sanitari és la soledat. I és una persona que no estava sola, estava malalt la seva edat, no? Perquè les seves amigues primeres hi havien mort, les seves segones també, familiars, molt, moltíssims. Però continuava tenint família i amics que donaven suport. I per això era una persona que va ser irrepetible. Es veu bastant, es veu una gent que viu molt de temps, que tenen aquest tipus de caràcter. No són persones especialment difícils, anem a dir-ho, sinó que són persones que tenen una empatia en general.
1: El fet d'haver compartit tantíssimes hores amb la Maria, no sé si ha estat especial, valgui la redundància, publicar aquest llibre.
0: Jo crec que sí, perquè com ha mencionat l'Eloi, la principal missió del llibre segurament és divulgar, fer entendre més enllà de les dades fredes en revistes superespecialitzades el que són els resultats, no? El que vam trobar en ella. Que el que vam trobar, pues, que tenia, per exemple, uns gens molt especials, no? que poca gent humans els tenim, aquests gens, no? Aquestes còpies d'aquests gens. I pensar en formes de que aquest descobriment pot ser una anècdota, pots pensar, perquè és molt raro, supercentenaris, però el que vam trobar potser es pot aplicar a la resta de persones. I això és la gràcia de l'estudi, no? No que tots visquem 117 anys, però que visquem més anys amb més qualitat de vida, perquè això va ser la clau, perquè Maria va estar amb bona qualitat de vida quasi fins al final dels seus dies.
3: Dius que tenia uns gens especials, no? Podríem dir. Podríem mirar nosaltres si tenim aquests gens i en certa manera, saber si viurem molt de temps?
2: Bé, en el futur una mica serà això. Eh? Aquest estudi el que pretenia era identificar aquells gens que fossin únics en ella i que, de fet, vam trobar que només tenia ella, perquè en el futur aquests gens ens puguin donar algunes de les claus per saber on tirar en el desenvolupament de fàrmacs o d'altres estratègies per les quals la població general també se'n pugui beneficiar.
0: Sí, això, per exemple, a mi un gen que m'agrada especialment, tenim molts gens, tenim 30.000 gens o una mica més en el genoma. Doncs un gen que tenia una còpia, una variant única, és un gen que es diu timeless, que vol dir en anglès sense temps.
1: Sense
0: no?
1: temps.
0: Que a mi recorda una mica la pel·lícula Back to the Future, una mica, en aquest sentit, no? Però aquest gen es pot posar sense temps perquè és un gen que quan fiques aquesta variant en una mosca, la mosca viu moltíssim. Les mosques tenen una vida molt curta, però aquesta mosca està volant durant dies i dies quan no tocaria, no? I fixa't, la mateixa variant la tenia la Maria, indicant que hi ha programes evolutius de viure més temps, de longevitat, que, evidentment, i per això hi ha espècies que viuen més que les altres.
3: Un únic gen, de 30.000...
0: Sí, teníem molts altres, però aquesta és una variant curiosa que sabem que amb la mosca i també en determinats cucs els hi fa viure més temps.
3: Sabem si les seves filles el tenen, perquè també han arribat a una edat avançada, 93, comentàvem fora de micro, i 82...
2: I 82. No vam estudiar les seves filles, almenys no en tanta profunditat com en aquesta dona, però sí que seria molt interessant també veure de quina forma aquests gens s'estan heretant, no?, en aquesta família, perquè havíem vist que, per exemple, alguns avantpassats la Maria també ja havien viscut molt més del que tocava per aquella època.
0: Sí, però clar, això és una mica una loteria. Tu no pots escollir els teus pares, no? I aleshores vas fent el que es diu un compòsit, com un mosaic de Gaudí, una barreja de rajoletes de diferents gens, no? I ella va tenir la sort que va arribar als gens bons de molta gent. A l'altra persona li poden arribar a gondolent, no? Potser a la filla li ha arribat un gen dolent del pare, podria ser, no?, en aquest sentit. Però si mirem les filles, no sé, ens haurà de dir que semblen més joves, també. O sigui, yeah, tenen una cosa que segur que és part genètica i heredada, que les ha fet viure, o té un aspecte més, més jove. Mm-hmm.
1: Ens explicàveu que és una mica, que ha estat una mica una tempesta perfecta de diferents factors que han permès la Maria viure tants anys, però no sé si hi ha hagut algun d'aquests que ha tingut més pes, els hàbits saludables, la qüestió genètica...
2: Això és el que també vam estudiar. Volíem tenir totes les vessants, epigenètica, microbioma, per tenir present a veure què era el que estava fent que aquesta dona envellís tan bé durant tants anys. No tot va ser la genètica, també va ser la seva forma de viure i com això es plasmava, doncs, en l'epigenètica, que és el mediador entre la forma d'actuar, els nostres hàbits, i la forma en què els nostres gens treballen. També el microbioma, íntimament lligat amb la forma que tenim d'alimentar-nos, per exemple. No tot eren gens, eren també hàbits de vida, i també en el llibre hem intentat plasmar una miqueta tot plegat aquests hàbits i aquesta forma de viure i de relacionar-se amb la gent, que tot plegat també contribuïa a tal cosa.
0: I és important destacar que els gens i la forma de viure no són departaments aïllats, sinó que la forma de viure el que fa és parlar amb els gens, químicament. Per exemple, ella no era no fumadora. Si ha estat fumadora, doncs el tabac el que fa és canviar els gens, canviar l'expressió, l'activitat dels gens, però això no ho tenia, per tant és una forma que ho fa. Ella no bevia alcohol, doncs l'alcohol el que fa és canviar l'activitat dels gens. Doncs ella no ho tenia, no? Segurament la ingesta de iogurts, que són el que fan, és donar bactèries antiinflamatòries, el que feia és canviar l'expressió de molts gens per induir un efecte beneficiós.
3: I dintre de l'estil de vida, a mi m'està venint tota l'estona una paraula i és estrès.
0: Sí.
3: No sé si això també influeix.
0: Sí, l'estrès... anem a dir, l'estrès té que veure amb molts factors neurològics, també factors hormonals. Al final, l'estrès són factors hormonals que fan canviar l'activitat de les cèl·lules. L'estrès, com a tal, no és dolent. El problema és tenir molt estrès.
3: Yeah.
0: O poc estrès, molt, molt poc. Perquè molt poc també és dolent, veritablement, no? Aquest és com congelat en vida. Mm-hmm. Però tenir molt estrès et fa que no siguis capaç d'actuar ni tenir felicitat amb els actes. Yeah. Aleshores, ella, jo crec que havia acceptat una vida ja als finals, els últims 30 anys, amb poc estrès, no? Havia tingut molt més estrès quan era més jove, no? Mm-hmm. Quan parlem de la seva vida, doncs, 6 anys des de la guerra, de viure a altres països, etc. Però després ja va tenir una vida, anem a dir, menys estressada en aquest sentit.
1: Mm-hmm. I a més ens explicaves, Manel, que no estava sola, que això és molt important. Aquí hem parlat molt de soledat no desitjada, fins quin punt la salut mental, la bona salut mental, determina també o condiciona o afavoreix la longevitat.
2: Sí, això també és importantíssim. Aquesta dona havia tingut sempre un optimisme, una forma de viure molt positiva, sempre envoltada de les persones que l'estimaven, que feia doncs, que tingués aquesta bona salut mental, que també contribueix a un envelliment saludable, no? Tampoc volem tenir una condició física espectacular si després el nostre pensament ens impedeix ser feliços, oi? Doncs aquesta dona, gràcies a haver tingut sempre al seu voltant, a la seva família, als seus amics, doncs sempre ha tingut aquesta actitud amb la qual ha pogut no només viure molts anys, sinó gaudir també de tots aquests anys de vida.
0: Sí, en el llibre Història d'una supercentenària, clarament diem que tenia una memòria magnífica, la conservava, era capaç encara de recordar melodies, composicions musicals, fins al final, en aquest sentit, no? I no es podia tocar al final perquè començava a tenir ja l'artritis, l'artrosis, una mica la inflamació de les articulacions, però la memòria la tenia. Per tant, fixeu-vos, una de les plagues actuants en el món occidental, que és la malaltia neurodegenerativa, l'Alzheimer, que una persona de 117 anys i 9 mesos no ho tingui. Tingui el cervell funcionant perfectament. Allà no hi havia cap problema. Per tant, això indica que hi ha una esperança, no? Perquè és una malaltia molt, molt freqüent, aquesta. Però es pot arribar a edats molt avançades sense la mateixa. I això es dona molta esperança per tanta gent que està patint malalties neurodegeneratives.
3: Clar, a més, en el camp de l'Alzheimer s'està avançant força. Entenc que la Maria també servirà una mica, com deia l'Eloi abans, no? per crear nous fàrmacs, nous tractaments, doncs, per augmentar, sobretot, la nostra qualitat de vida, no? I amb malalties com l'Alzheimer, no sé si podem avançar encara més.
2: En quasi totes les malalties associades a l'edat, estudiar envelliment és tremendament important per això, per poder aprendre de com es poden desenvolupar altres malalties associades a aquest envelliment i per prevenir-les, per intentar que aquestes mai tinguin lloc, com va ser el cas de la Maria. Ja no només amb malalties neurodegeneratives, sinó amb d'altres, com el càncer o d'altres tremendament freqüents amb l'envelliment, com les cardiovasculars. Entendre el procés d'envelliment ens dona claus de com en el futur podem tractar altres tipus de malalties o prevenir-les sobretot aquestes associades a l'edat, i és per això que ho fem. És una alternativa més, és una estratègia més per estudiar un munt, una infinitat de malalties.
0: Sí, ara que ho deia l'Eloi, cardiovascular, tenia unes tuberies netes. Tuberies, allà passava aigua cristal·lina, molt bones, excel·lents. Nosaltres les tenim pitjor, segur, les nostres anàlisis, que aquella analítica, molt, molt pitjor, segur. Per tant, és un altre factor, també. Pots estudiar tots aquests gens relacionats amb totes aquestes malalties de la vellesa que ella no tenia. Què podem fer? Tornar a posar el gen bo? Costaria molt, però sí podem imitar la funció d'un gen de la Maria amb un fàrmac. No? Uh-huh. Imaginem-vos que la Maria tenia baixada l'activitat d'un gen i això li donava un avantatge. Doncs podem fer un fàrmac que inhibeixi aquella proteïna i això imites aquell gen. No pots ficar el gen perquè seria tocar el material genètic, això pues, té moltes conseqüències, però podem donar un fàrmac que imiti l'activitat de les cèl·lules de la Maria.
1: La ciència és apassionant, sí, és apassionant. Sí. En la investigació parleu del decalatge entre l'edat cronològica o l'edat física i l'edat biològica. Com és possible que les seves cèl·lules o la seva microbiota fossin dècades més joves que ella a nivell físic?
2: Bé, això té molt a veure amb la forma que tenim d'actuar cada dia en els nostres hàbits. Si ens cuidem, si ens mantenim bé, en bona salut, dormim bé, fem una mica d'exercici regular, doncs aleshores estem condicionant-ho tot per tal que tinguem una edat biològica una mica més jove. Aquesta edat biològica és la nostra condició fisiològica real, l'estat en què el nostre cos funciona, no? Una mica diferent a la cronològica que diria el nostre DNI. No? Doncs si mirem l'epigenètica, aquesta manera en què els gens estan regulats, doncs vam poder veure que estaven regulats com si fos una persona molt més jove. És a dir, els seus gens funcionaven com si les cèl·lules fossin més joves. Les cèl·lules eren velles, i ho vam veure amb els telòmers, eren velles, però es comportaven com si no ho fossin tant. Eren com aquesta ventafocs que sap que és tard, però vol quedar-se una mica més a la festa ballant i gaudint-ne.
3: Us faré la mateixa pregunta que faig quan parlem de canvi climàtic. Som a temps encara? És a dir, hi ha gent que diu, ja tinc 60, 70 anys, ara no començaré a cuidar-me. Quan arribem a aquestes edats, encara estem a temps o és uns hàbits que hem hagut de mantenir durant tota la nostra vida?
0: Si em permets, ja que has introduït clima...
3: Sí.
0: Una de les coses que també es creu que té a veure molt amb la longevitat, i Maria també tenia, és un clima més o menys benigne. El clima mediterrani uh-huh. és una de les àrees que no té temperatures extremes, fins ara no té temperatures extremes, diguem, molt, molt fred i molta calor, uh-huh. I això permet viure segurament més temps, uh-huh. també. No? I també es creu que passava el seu cas, i passa amb el Japó i altres àrees del món. Uh-huh. Després, potser m'has contestat aquesta segona part?
2: Sí, amb la Maria el que vam veure és que també, a part dels gens d'ambient, havia contribuït a aquesta vessant més social. Aleshores, tenir-ho tot controlat en un estudi científic com aquest seria ideal, no? Inclús poder estudiar altres persones doncs, també seria fantàstic en el futur.
0: Sí. I potser, en quant a quan podem actuar en una persona, a quina edat, mai és tard, o sigui, quan abans millor, és a dir, clar, si tu als 70 anys vols dir ara faré maratons, doncs potser és una mica tard, potser es devia preparar una mica abans, és que et dic, però mai és tard. I això ho veiem, no m'agrada incidir massa, però per exemple amb el tabac, una persona deixa de fumar, mai és tard, sempre tens un avantatge. Potser mai tornaràs, no segueixis fumant mai, però tindràs un avantatge.
3: Millor deixar-ho avui que demà.
0: Exacte, respiratòria pel dematí, quan t'aixequis, menys risc de càncer, millor exemple per la família dels fills. Sempre hi haurà un avantatge.
1: Ara diuen que a certa edat deixar de fumar permet que el pulmó es vagi regenerant, no?
0: Sí,
1: això és
0: sí,
1: cert?
0: Sí, però... sí, sí, sempre deixar de fumar perquè és una lesió contínua. Per tant, mai és tard. Jo crec que... és més senzill canviar els hàbits de començament, quan són petits, són joves, perquè el nostre cervell encara és més plàstic, més dinàmic, no? Quan són grans i estem més rígids, no? Ens costa molt canviar les conductes. Uh-huh. Ha de passar una cosa molt traumàtica perquè canviem una conducta. Per exemple, una persona que té un infart, doncs canvia la conducta ràpidament perquè ha vist les orelles al llop, les ha vistes allà mateix. Per tant, però mai és tard, perquè sempre millora. Això del rellotge epigenètic, per mesurar l'edat biològica, no és fixa. Si veritablement, si canvies la conducta, millora. El rellotge l'has donat una mica de corda i ara va millor.
3: I he llegit que la Maria tenia una microbiota d'una nena. Potser no valorem força o suficientment la nostra microbiota, la importància que té, no?, pel nostre cos.
0: Sí, la microbiota cada cop és més important. Nosaltres som i els éssers que viuen amb nosaltres, que són molts, des de bacteris, virus, protozous, que viuen amb nosaltres contínuament cada dia.
1: Els que no veiem potser són més que els que veiem.
0: Bueno,
1: no?
0: Són bastants. Jo som més optimista, que som més nosaltres encara, però tenim molts convidats a casa, no?

0: amb nosaltres i són molt importants i cada cop a medicina tenen més rellevància. Per exemple, hi ha tractaments de malalties inflamatòries digestives que comencen fent-se en trasplants de femta, per exemple. No és la femta dieta que fiquen una pastilleta que té els bitxos, no?, en aquest sentit, però és quelcom molt important. I ara estem començant a estudiar nosaltres al laboratori l'altre estem de la vida, és a dir, persones que són molt jovenetes però semblen molt, molt grans, que tenen un envelliment prematur, molt prematur, però persones que tenen una esperança de vida molt curta perquè estan envellint superràpid.
1: El camí contrari de la
0: el
1: Maria,
0: camí contrari,
1: no?
0: És l'excepció contrària, per veure els extrems, dels dos extrems s'aprèn sempre, en aquest sentit, no? I a veure què passa amb, per exemple, el microbioma d'aquestes persones, però pot ser perfectament de que hi ha un estudi que diu que trasplants de microbioma ajuden a alentir l'envelliment, també. Per tant, és una àrea de molt interès. I, a més, el que podem intervenir nosaltres, perquè la dieta, en part, és important per introduir aquestes bactèries al tub digestiu.
2: Doncs em quedo amb aquesta idea que dèiem abans, mai és tard, per començar a cuidar-nos i a veure, no aconseguirem potser arribar a la de la Maria, potser sí, però com a mínim la qualitat de vida que sigui bona i la puguem mantenir molts anys. Manel Esteller, Eloi Santos, de veritat, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc. Estàs escoltant els millors moments de la ciutat.

0: CFM.
1: Simplemente feliz.
2: Vinga, ens endinsem una setmana més a l'univers de cançons que construeixen la Montse Valls i el Robert Calvo. Una setmana cadascú, ja sabeu. Amb aquests temes que la Montse porta posteriors a l'any 2000 i ell, el Robert, anteriors a l'arribada del nou mil·lenni. Robert, a veure, quin és el menú d'avui?
3: Doncs mira, com que aquesta secció la fa la nostra audiència,
2: que és sobrana,
3: atendrem totes les peticions que ens estan fent. Ja saben les persones que ens escolten que poden proposar-nos paraules que després nosaltres buscarem entre els versos de les cançons o bé el títol. A través del 676-760908 ens poden enviar missatges i proposar-nos paraules de cançó. I la Conxita, ai, la Conxita. La Conxita és la més moderna del lugar. Que, sí, sí, molt moderna, eh? És més moderna que jo, la Conxita.
2: Ja no et cau tan bé després d'enviar-te aquesta paraula. Eh?
3: No,
2: Conxita,
3: perquè...
2: Conxita, t'has passat, tu.
3: Se t'has passat. Ens proposava l'expressió fermejar aura. I ara hi haurà algú escoltant-nos que estarà dient...
4: ¿Qué dice usted?
3: Doncs digo farmejar aura, o farmear aura. Que n'he buscat el significat perquè la cosa ho peta entre el jovent, sí. I jo, com que no sóc jovent, doncs... Tot plegat diuen que va néixer a internet, a TikTok concretament, on tu estàs, Míriam.
2: Sí.
3: Tenir aura, en el llenguatge de les xarxes, significa posseir una manera de magnetisme difícil d'explicar.
2: Com tu.
3: Sí. Presència, seguretat, estil, misteri... Aquesta capacitat de resultar interessant sense semblar massa interessant o aconseguir-ho. És a dir, tenir carisma sense buscar-lo, no?
2: Sí, exacte. Natural, un carisma natural.
3: Això mateix, carisma. Fermar-la o fermejar-la consisteix en fer coses que augmentin aquest capital invisible que tu tens. Resoldre una situació molt complicada sense immutar-te, per exemple, això és fermejar aura, no?
2: Sí, perquè si, per exemple, fas el ridícul que caus enmig del carrer, això et resta aura.
3: Sí.
2: Menys 1.000 d'aura.
3: Sí, sí, sí, sí. El Cambridge Dictionary recull ja el aura farming com la pràctica de fer accions destinades a projectar una personalitat atractiva o interessant.
2: Però, és clar, a veure, la Conxita, encara no tenim cançons amb aquesta expressió perquè és un concepte nou, i el Robert porta cançons d'abans del 2000.
3: No, no, que t'apunt.
2: Amb la qual cosa, Robert, com ho has solucionat, perquè crec que ho tens?
3: Doncs mira, ho hem resolt d'una manera molt, molt bona.
2: A veure.
3: Et porto personalitats del món de la música, institucions del món de la música, que al segle XX fermejaven aura per tots cantons.
2: Ah, mira.
3: Ara mateix, en un minut i mig, sí? Et passarà la teva vida per davant dels ulls, no, per l'oïda.
2: Només un minut i mig?

0: Ara ens ha passat mig segle XX per les...
1: Mira, mira, mira com sí? Tinc la pell.
0: És preciós, això.
1: De gallina, m'encanten totes, totes.
0: Totes són precioses.
1: Vull aquesta playlist.
0: De gent que sense buscar-ho tenia un carisma natural que... Bueno, jo d'aquí em quedo amb... Clar, si m'he de quedar amb alguna, amb Whitney Houston, la primera, però abans d'ella, Cyndi Lauper.
1: Home, Cyndi Lauper, és precursor... era meravellosa.
0: Aquest estiu vaig dir una cosa que se'm va criticar. La parella de Marcos Díaz Alcaraz em va posar un missatge, va dir, no tienes vergüenza de decir esto. Perquè vaig dir, Madonna... No va inventar res, ho va inventar tot Cyndi Lauper.
1: És que té raó.
0: És així.
1: I a més va sortir un videoclip seu a la millor pel·lícula de la història.
0: Totalment. És
1: que és Los Goonies.
0: Sí, sí. Totalment. Cyndi Lauper, això de posar-se tot al damunt com una obra de Nadal, ho va fer ella.
1: I això és farmejaure, no? Els nois fent 6-7, 6-7, no.
0: Això
1: és farmejaure.
0: En fi, vamos al turrón.
1: Molt ben trobat, eh? Ha solucionat molt bé la proposta de la Conxita. A veure, Conxita, a veure com el reptes, ara. Més paraules, va.
0: Vamos al turrón. Primera paraula, a banda de l'expressió farmejaure que ens proposa l'audiència, dímelo. I guai, també em dius dímelo, i a banda de ser la darrera paraula de la lletra d'una cançó que espero que porti la setmana que ve la Montse Valls...
1: Que té repte, Montse.
0: A mi em ve a la ment aquest home.

0: Dímelo, aquesta cançó és del 1999.
1: No havia caigut en aquesta, eh?
0: Doncs va ser escrita i produïda per Marc Anthony i per Cory Rooney i és una lletra que tracta sobre un home que vol saber sobre els sentiments d'una dona per ell. Anant amb el títol I Need to Know, que hi ha una versió en anglès que es diu I Need to Know, Dímelo. Amb dues versions de la cançó van ser molt potents als Estats Units. La versió en anglès va aconseguir el número 3 al Billboard Hot 100 i el número 1 al Hot Latin Tracks durant 5 setmanes consecutives. Aquest tema...
1: Vamos, que ho va empatar.
0: Sí? Que ho va empatar. De fet, va tenir 3 nominacions als Latin Grammy, a cançó de l'any, enregistrament de l'any i a millor interpretació vocal pop masculina, i va guanyar per cançó de l'any aquests guardons als Grammy Latino l'any 2000. Però, escolta'm, hi he pensat, hi ha alguna cançó en espanyol que parli de Dímelo, a banda de la que ha de portar la Montse la setmana que ve? Sí. Tenim una cantant pàtria que era una moderna, una avançada al seu temps, i que amb uns escots impossibles que desafiaven la censura i el censor, sortia a Televisió Espanyola a cantar...

0: aquesta cançó.
1: És molt maca. Estem en 1976, per tant, muerto el perro, se acabó la ràbia. O no. El cas és que mentre s'anava tancant la dictadura s'obria la transició. I això sona transició, Míriam.
0: Totalment,
1: això,
0: cançó?
1: El despertar, el destape, i les dones per fi podien mostrar-se sensuals, provocatives, juganeres, i allò que es diu en castellà, pizpiretes. Com ella, com Rocío Jurado, amb aquest Dímelo, que és un tema escrit i musicat per Julián Bazán Boceta i Francisco García Tejero, que no sé si era parent de l'altre Tejero. Ara anem una mica més enrere, concretament viatgem al juliol del 1964, i és que The Beatles publicava aquesta cançó titulada Tell Me Why. Tell me why. La cançó del grup britànic va ser publicada el 1964 dins el seu tercer àlbum d'estudi, Hard Day's Night. Va ser escrita per John Lennon, encara que va ser signada tradicionalment com Lennon McCartney, i gravada 8 preses el 27 de febrer del 1964 als estudis EMI de Londres. La lletra reflecteix la vulnerabilitat i el dolor dels nens dels quals els pares se separen.
0: Aquesta tampoc la coneixes.
1: Tell me why. Per què?
0: Vinga, Robert, molt bé, va. Tenim més paraules que ha proposat l'audiència, més senzilles que la de Farmajor.
1: Sí, l'audiència que ens acota la música a la temporada que estem vivint, que és el mes de... Do you remember...

0: cançó que em doni més bon rotllo que aquesta.
1: Sí, sí, sí. Però no t'ha saltat la norma? De quan és? La faig molt jove.
0: Això és del 1978.
1: En sèrio?
0: Miriam.
1: Doncs la feia
0: no
1: de fa dos dies.
0: No havies nascut tu,
1: no, no, exacte, no havia ni nascut. No. Potser l'he vist en alguna pel·lícula de fa poc.
0: Pot ser, sí, ai, perquè ha tingut moltes, aparicions al cinema, de fet, dius bé. Aquest tema d'Earth, Wind and Fire va ser composat per Maurice White, Al McKay i Alec Willis. És el vers icònic setembre 21 o 21 de setembre, que es tracta simplement que encaixava amb el ritme de la cançó i, a més, que coincidia amb la data amb la qual esperaven un fill la parella d'aquest grup. El clàssic va néixer durant la construcció de l'àlbum The Best of Earth, Wind and Fire del 1978 per després posicionar-se als primers llocs de les llistes més importants de tot el món. September va aconseguir un èxit comercial gegant del qual ha tingut diferents certificats, reconeixements i presència en pel·lícules i al cinema.
1: Diuen que no és wine, és win.
2: ¿Qué dice usted?
0: Wind and Fire.
1: En què estàs pensant, tu?
0: Earth, Wind and Fire.
1: Ai, tens ganes de cap de setmana, ja, eh?
0: No, i que va. Tinc ganes de treballar.
1: Ai, que bo.
0: Bé.
1: Un tamarro, també, aquest, eh?
0: No, és que em posa tan bon rotllo, aquesta cançó. Però ara ve una cosa que m'agradarà molt. I l'Ivan ha d'estar atent.
1: Ui, ja l'he
0: El dit ha d'estar atent. Val, Ivan? No t'he avisat, però t'aviso ara.
1: Molt bé. Això és perquè... treballar en previsió, sí, senyors.
0: Sí. Anem una mica més enrere per posar-nos una mica melancòlics. Ah.

0: Ai, setembre. Setembre és el mes preferit de Sinatra. Aquest és Frank Sinatra.
1: Sí, és el diumenge de l'any.
0: No només li va dedicar un LP sencer, September of My Years. Ho he dit bé, Ivan? September of My Years, que vol dir setembre dels meus anys. És l'escenari ambiental d'una de les millors cançons. It was a very good year, ho he dit bé?
1: També, també.
0: I és protagonista del seu hit September in the Rain. El setembre és l'arribada de la tardor, és la pèrdua de l'ésser estimat, el desamor que xopa tots i cadascun dels enregistraments que Sinatra va realitzar dedicats a aquesta temporada de l'any. Probablement perquè Sinatra és la millor veu per transmetre tardor. I això ja és tardor?
1: Això sona a Nadal, eh?
0: Ai, jo no volia dir. Bueno, sí que volia dir. Sí!
1: El conec com si l'hagués parit.
0: És que jo quan he pogut portar aquesta cançó, i a més és que aquesta cançó la va cantar després amb Bing Crosby, que Sinatra i Crosby són Nadal. Vull dir, és que no hi ha més Nadal que ells dos.
1: Home.
0: Ja arriba el Nadal, Míriam.
1: Potser el Pare Noel té alguna cosa a dir.
0: Suposo. Però és que estem a 15 de setembre, el dia 23.
1: Ja està, no queda res. No queda res.
0: La tardor astronòmica, per tant, ja és Nadal.
1: És més, et diré una cosa. Ja estem parlant a la redacció del sopar de Nadal.
0: Bueno, és que, clar, se'ns tira el tema del
1: món.
0: Bé, mentre esperem l'arribada del Nadal, anem al mes de setembre,
1: vinga,
0: avançant al mes de setembre,
1: setembre,
0: i ens posem en una història. Escolta'm, aquesta cançó té una història al darrere molt colpidora, però per això aquí hem d'explicar històries que hi ha darrere de les cançons. Anem amb Los Enemigos.

0: Aquest tema està inclòs a l'àlbum La vida mata, llançat el 1990. La lletra està inspirada en un cas real que va passar a Galícia, on un adolescent incapaç d'aguantar la pressió dels exàmens del setembre va decidir posar fi a la seva vida.
1: Ostres.
0: José de Santiago, líder de la banda i parella de la nostra companya Núria Torreblanca, ho va llegir a la premsa i va escriure aquesta cançó relatant els últims pensaments del jove. En José li va dir que el que més el va impressionar va ser una frase de la nota que havia deixat el noi: aneu a buscar el pa, que jo ja no hi aniré. Això és la història que hi ha darrere d'aquest setembre de Los Enemigos.
1: Déu-n'hi-do, quina història més dura. Va, amb què acabem? Quina és l'última paraula que ens portes?
0: Amb tu, carinyo, acabem amb tu.
1: Amb mi? Pues
0: sí.
1: Vinga.
0: Amb tu, que és l'altra paraula breu, escueta, concisa, que ens proposa l'audiència.
1: Tu, t'han proposat?
0: Tu, sí.
1: A veure si volien dir Robert.
0: No, m'han dit tu. I la primera cançó que et porto en aquest tercer i últim bloc es titula precisament Tu. És de Shakira Isabel, Mebarak Ripoll.

0: seu repertori, que després va canviar una miqueta el repertori, uh-huh, i es va dedicar a llançar darts en
1: sí,
0: Piqué.
1: En Piqué. Bueno, ara
0: i ara, per això, vull dir, un moment ens hem de posar seriosos.
1: La més bonica de les cançons.
0: Aquesta que ve ara, no?
1: Oh,
0: és que això que ve ara, senyores, senyors, és romanticisme a la màxima expressió, és una cosa que et posa guapíssim, a més, no? I que t'enamores d'aquesta persona que et canta això i dius, m'he enamorat.
1: Ja està.
0: Estem a Itàlia, és l'any 1978 i aquest home que canta és Umberto Tozzi.

0: A mi em dediquen una cançó que totes les setmanes m'estan dient tu ets això, tu ets això, tu fas això,
1: tu.
0: La cançó Tu d'Umberto Tozzi és una de les joies més emblemàtiques del pop italià, una de les grans cançons d'Itàlia. Amb una barreja de balada romàntica i energia rockera, aquest tema es va convertir ràpidament en un himne generacional que va creuar fronteres i que va conquerir cors a tota Europa i a part de l'Amèrica Llatina. És una declaració apassionada on el protagonista es desarma emocionalment davant la figura de la seva estimada. La repetició constant d'això del tu no és casual. És una manera d'enfatitzar la centralitat d'aquesta persona en el seu univers. Cada vers està carregat de desig, de vulnerabilitat i d'un lliurament total com si Tozzi cantés des del més profund de la seva ànima. I ho canta així.
1: I en castellà també sona superbé.
0: Sí. I acabem amb un homenatge que ens toca fer-lo.
1: Vinga.
0: A ella, a Dolly Parton.
1: Home, i tant.
0: Que ens deixava el 25 d'agost. Jo crec que aquesta història la sap tothom, però per si algú no la sap, l'explico. Tu saps la cançó de... And I will always love you... De la Whitney Houston?
1: Sí.
0: No és de la Whitney Houston, és de Dolly Parton.
1: Com no?
0: I will always love you va ser escrita i gravada originalment el juny del 1973 per ella, Dolly Parton, la reina del country, que va compondre el tema com un elegant i sincer comiat professional pel seu mentor i company televisiu Porter Wagoner, marcant la fi de la seva etapa junts per iniciar la seva carrera en solitari. L'origen de la cançó va ser el treball que van fer plegats 7 anys en aquell programa de televisió que presentaven junts. Ella va voler volar sola, però ell es negava a deixar-la marxar. Va fer servir la música per explicar-li la seva decisió sense trecar l'efecte mutu. Espero que això ens passi a tu i a mi algun dia.
1: Totalment. Escolta, però...
0: No, jo no vull que ens passi que ens separem. Si ens hem de separar, que sigui una cançó tan maca com aquesta, no?
1: Home, espero que me la cantis. Però aquí t'ha saltat una mica la norma, perquè el tu com a tal...
0: Love you...
1: Ja, però love you és t'estimo. I love you, t'estimo a tu.
0: Love you, no? Però és que havíem de fer l'homenatge a Dolly Parton.
1: Perquè, exacte, perquè és la Dolly Parton i perquè és preciosa,
0: vale,
1: aquesta cançó. No deixem la... Que maca, m'has dit, aquesta serà una de les millors seccions de Paraula de Cançó i estic d'acord amb tu, ha estat preciosa, però encara ens queda una última cançó.
0: Hombre, la traca.
1: La gent ja està nerviosa per saber.
0: Tenim
1: repassem
0: missatges?
1: Les pistes, sí. Tenim algun missatge i algun m'han dit que han encertat.
0: Ah, sí? Que
1: sí.
0: Bé.
1: Repassem les pistes, ràpidament.
0: Les pistes, hem dit Marta Ortega, aeroport de Sevilla, parla del capitalisme, concurs de televisió... Dios nos libre,
1: no sé
0: està cantada en català amb concessions, i tu has dit...
1: Ungles. Ungles molt llargues.
0: Amb aquestes coses. I hem escoltat una pista sonora que jo crec que és bastant
1: Vinga,
0: significativa.
1: Vinga, escoltem la pista sonora. Home, això se t'ha caigut alguna cosa al terra? O has fet...
0: No sé quin instrument és això o quina veu ho ha fet, però...
1: Algun tranquís. És que...
0: És l'inici de la cançó. No algú l'ha encertat? Escoltem els missatges?
1: Vinga, escoltem. Vinga, les notes de veu.
2: Hola, família,
1: hola.
2: Bon dia. A veure, aeropuerto de Sevilla. I la Marta aquesta, Ortega,
1: sí?
2: És que m'ha vingut des d'un principi la cantante Martirio.
1: Ah.
2: Per el Martirio que és a vegades esperant a l'aeropuerto i de la Marta, no sé, por Marta.
1: Marta Martirio. Bueno, Martirio. Molt bé.
0: Ja sabes,
2: Marta, no ho sé. La Martirio, però
1: molt
2: ara
1: bé,
2: la cançó no ho sé.
3: Madre mía, estoy perdida, ¿no? Lo siguiente. Pero perdida, perdidísima.
1: Pues hoy lo he puesto fácil.
3: Madre mía.
4: Ay, no sé. Estoy perdidísima. No sé si puede ser la canción de Tu enemigo, de Pablo López.
1: Ah.
4: Que se ve que ha hecho de manera excepcional una versión en catalán. Ah. Bueno, ya me diréis.
5: Bon dia.
1: Bon dia.
5: Pues yo creo que es la canción.

0: Esto de Rosalía, millonaria. A ver si tengo razón. Oye, ya he acertado dos. ¿Cuál es el premio? Hasta luego.
1: La Rosalía. Casas se ganas con parse millonaria. Pensa i progressi en sana els bitllets pels aires.
2: Anava a dir una altra pista, que era el color verd dels bitllets de 100.
3: Ah, molt bé, bravo! Aquesta oient, molt bé. És millonària de la Rosalía. És veritat que té més mèrit, té molt mèrit, la que ha respost al minut 1.
2: Sí, sí.
3: Aquesta oient ha respost ja amb totes les pistes, o sigui, que també és mèrit.
2: Fucking Money Man. Aquesta cançó la va escriure Rosalía Vila a l'aeroport de Sevilla, tornant de l'entrega dels Premis Goya del 2019. I la va escriure allà a l'aeroport, la va fer ella, i a Marta Ortega l'hem portat aquí perquè quina milionària hi ha en aquest
3: doncs
2: país.
3: Ella.
2: Marta Ortega parla del capitalisme. El concurs de televisió té a veure amb el videoclip d'aquesta cançó, que està ambientat en un plató de televisió, d'un concurs de televisió. Dios nos libre del dinero és el seu disc anterior de Rosalía.
3: Aquesta no sabia.
2: I està cantada en català amb concessions del Fucking Money Man.
3: I ungles, doncs, evidentment.
2: Els ungles de la Rosalía.
3: De la Rosalía. Deia paraulotes, també podríem...
2: Sí, Fucking Money Man.
3: Doncs molt bé, aquesta gent que ja ha resolt dos...
2: Diu quin és el
3: cançons.
2: Premi? Mira, el premi serà doncs... que l'últim, no sé, l'últim dia de temporada vindrà aquí i li farà un petó.
4: Què dice usted?
2: Sí.
3: Ostres, no sé si és un premi no. o ja un
2: pensarem,
3: càstig, eh?
2: Ja pensarem un premi, va.
3: Pensarem, sí, alguna sorpresa per vosaltres.
5: Recorda els millors convidats que han passat per la ciutat.
3: I com dèiem, comencem descobrint un nou secret de Barcelona amb en Xavi Casino. Xavi, què tal? Bon dia.
6: Molt bon dia.
3: On anem avui?
6: Avui anem, com ja s'ha anunciat, al carrer Boters, exactament al número 13, que és un edifici d'origen medieval, tot i que reformat al segle XVIII. I allà trobem, a l'alçada del primer pis, un relleu rectangular on veiem representat un lleó, Agat, que és el símbol de l'evangelista Sant Marc,
3: sí.
6: I una bota.
3: I una bota.
6: I una bota. Això significa que aquest edifici, això està documentat, en algun moment va tenir a veure amb el gremi dels sabaters de Barcelona, que va ser un dels gremis medievals més poderosos que va tenir la ciutat, junt amb altres, però aquest en concret va ser bastant poderós. De fet, sabem, segurament d'abans, però sabem que el 1556 està documentat que aquí tenia la seu el gremi. 10 anys més tard van adquirir i van construir un edifici no massa lluny d'allà, que va ser el seu gran moment d'esplendor en quant a seu, que va ser una seu en el carrer desaparegut ja de la Corríbia. El carrer de la Corríbia era un carrer que feia una mica com de curva, que anava de la plaça Nova fins al carrer de la Tapineria, és a dir, creuant el que avui és l'Avinguda de la Catedral. Quan a la postguerra es van enderrocar tota aquesta illa d'edificis, perquè a més havien resultat afectats pels bombardejos de la Guerra Civil, i van deixar al descobert un tros de la muralla romana i les seves torres allà mateix, doncs aquest edifici va ser traslladat peça a peça, pedra a pedra, a la plaça de Sant Felip Neri, on encara hi és, amb la seva façana, i una altra vegada el seu símbol del lleó aïllat representant a Sant Marc.
3: Que curiós.
6: Sí, bastant curiós tot. Bueno, la qüestió és que en fi, en aquest carrer, aquí en el carrer Boters, és on trobem aquí el passat del gremi de sabaters, hi ha qui pensa, perquè també hi ha una bota, que el nom de carrer Boters, que durant molt de temps identificava l'ofici que hi havia en aquell carrer, doncs tenia que veure amb els sabaters. Però eren altres botes. Eren les botes de barrils que s'utilitzaven per altres menesters que no pas per calçat.
3: Mira.
6: Bueno, és igual. En qualsevol cas, la cofradia de Sant Marc, que era la que representava una mica el gremi, tenia la seva capella a la catedral i està documentada a Barcelona des del 1203. I des del 1257 formava part ja del Consell de Cent. Això dona una idea de que tenia un cert poder després per fer la nova seu al carrer de la Corríbia, que era cinema de Plaça Sant Felip Neri, veurem que no era una seu qualsevol. Anava una mica més enllà de la del carrer Boters. Bé, aquesta és la història fins aquí d'aquest passat del carrer dels Sabaters al carrer Boters.
3: Però sabaters o feien botes? No em liguis ara amb
6: mi. No, al carrer Boters feien botes de vi, o per altres coses. I... però que passa que en el carrer Boters, per alguna raó, va haver-hi aquesta seu del gremi de sabaters. Al carrer Boters hi havia boters. Els sabaters estaven més o menys agrupats al carrer de la Tapineria, on també hi havia sastres. Però en lloc de dir el seu carrer Sabaters, es va dir carrer de la Tapineria.
3: I hi ha més símbols com aquest, el lleolat i la bota, vull dir, perquè és això, cada carrer tenia una mica assignat el seu gremi. Imagino que també ho distingien amb algun dibuix a la façana.
6: Sí, és aquest relleu que hi ha aquí en el carrer Boters.
3: Però vull dir, hi ha d'altres exemples a Barcelona?
6: Ah, sí, sí, home.
3: Deuen haver-hi molts,
6: no? La pròpia Nova Seu, antiga Nova Seu, del carrer de Sabaters. I si mirem inclús... més recents. Podem trobar amb gremis relacionats amb la construcció, podem trobar encara el símbol de l'escaire i el compàs. O
3: això ho hem parlat aquí?
6: Sí, que a vegades es confon amb la maçoneria.
3: No tenien Google Maps, clar, no. Havien de guiar-se d'alguna manera i ho feien amb aquests dibuixos als carrers i a més amb el nom del carrer, que era molt descriptiu del que passava en aquells locals. Doncs ja sabeu que aquesta i d'altres històries les trobeu a Barcelona Secreta del Xavi Casinus. Xavi, que passis una bona setmana.
6: Igualment.
3: Ara ja no et puc dir això de bon cap de setmana. Els dilluns es fan més durs, eh?
6: Sí.
3: Xavi, que vagi molt bé.
6: Vinga, adéu.
5: A Onda Cero, la ciutat. A Onda Cero, Catalunya, lideratges.
7: Quan parlem d'Alzheimer, la protecció de la persona afectada va molt més enllà de l'atenció sanitària. Poden aparèixer dificultats per prendre decisions, gestionar el patrimoni o defensar els propis interessos. Per tractar aquest tema, avui a Lideratges, parlem amb Míriam Mosteirín, advocada especialitzada en dret hereditari, planificació successòria i, a més, vocal de l'associació Recuérdame, el principi de desconnexió.
8: Vull aportar una mica de llum a les famílies que es troben amb aquesta situació.
7: Què pot fer des del primer moment per protegir els seus drets i la seva autonomia?
8: La millor manera d'abordar aquest assumpte és amb caràcter previ, quan encara podem preveure la situació sense que ens afecti directament i que els familiars puguin intercedir i parlar lliurement sense que la persona es senti molt abrumada de que tinc un diagnòstic, tinc una malaltia.
5: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 6 a 7 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí.
9: Son las 6, las 5 en Canarias.
10: Noticias en Onda Cero.
9: Buenos días. Rusia celebra hoy la tercera y última jornada de las elecciones legislativas en las que el partido del Kremlin busca revalidar la mayoría. La participación superaba el 40% al cierre de este sábado, día en el que la Comisión Electoral Central de Rusia denunciaba un ataque masivo contra el sistema de voto electrónico en Moscú. Las autoridades habrían asegurado haber neutralizado estos intentos y los primeros resultados podrán conocerse esta noche. Irán ha comunicado haber trasladado a los mediadores de Qatar y Pakistán sus condiciones para reabrir un canal diplomático con Estados Unidos y alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Oriente Medio. Lo ha explicado el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní en una entrevista concedida a la cadena Al Jazeera, en la que ha especificado que el cese de las hostilidades y el desbloqueo de activos iraníes estarían entre las exigencias planteadas por Teherán. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, ha insistido en que la seguridad de la región debe ser propia y no llegar a través de la injerencia extranjera. Este modelo, dice Araghchi, perpetúa un mecanismo que ya ha demostrado ser un fracaso para Oriente Medio.
11: La intervención extranjera, la presión militar y las guerras interminables en Oriente Medio han puesto de manifiesto una verdad innegable. La intervención militar no genera seguridad y la presión y la coacción no conducen a la paz. La guerra se ha normalizado como un instrumento principal de las relaciones internacionales y ha dado lugar a la perpetuación de un patrón de confrontación y conflicto constante.
9: Ha considerado Arachi los ataques israelíes en Gaza y Líbano como las manifestaciones más claras de este patrón, advirtiendo de que sin una respuesta de la comunidad global podrían quebrarse los límites del derecho internacional. Sobre el anuncio de ayer del presidente Donald Trump respecto a Groenlandia, ha hablado el primer ministro francés Emmanuel Macron, ha mostrado su apoyo a la

Molt bon dia i benvinguts al programa. Aquesta setmana ja ho hagueu vist que molta gent, doncs molts programes, s'han fet ressò del que ja començàvem a esmentar la setmana anterior, i és que com que alguns experts d'intel·ligències artificials doncs, ens han posat l'alerta de que a veure què passaria d'aquí 10 anys, doncs tothom ha començat a entrevistar experts una mica, no tant buscant realment el que es coneix avui dia, sinó que es quedin tranquils, que pugui tenir la sensació de ja m'he calmat perquè algú m'ha dit que no, que només és un 10%, o que només és un 5%, o un 20%, o que no haureu vist algú que digui segur que passarà, perquè en el fons el que volem és quedar-nos tranquils. Possiblement, a mi el que em dona per reflexionar és si ens hem alertat tots quan ens han dit que la IA podria acabar amb la humanitat, i no tant quan ens deia que possiblement acabaria amb tots els llocs de treball, quan possiblement una cosa sigui més revolucionària o que suposi un canvi de model molt més gran que l'altre, perquè al final, si acaba amb nosaltres, tampoc ens entrarem. Per tant, el que sí cal és saber com de mica en mica ens podem anar adaptant a aquesta nova realitat.

0: realitat. I avui en el programa d'avui intentarem esbrinar una mica amb en Vicente Ferrio com podem nosaltres canviar professionalment, saber avançar-nos, treure-li un partit, un rendiment a tot el que suposa aquest canvi de les tecnologies de la intel·ligència artificial generativa. Per tant, ara conversarem amb ell per aprendre molt sobre el tema i després seguirem amb la ciència, amb el coneixement, en aquest cas, per veure com el nostre cervell, la nostra ment, també és quàntica. I això ho farem amb la doctora Emma Ribas. Per tant, tenim molt per endavant en aquest tram per aprendre, per volar, per viatjar, per deixar-nos sorprendre i també per assentar grans coneixements, això sí, sempre de mica en mica, començant de zero a l'infinit.
1: De zero a l'infinit, amb David Cervelló.

0: Igual que quan doncs, hi ha una, ens instal·lem una nova rentadora o una tele o el que sigui, doncs és bo que li puguem donar una ullada al manual de com funciona. Possiblement, amb els éssers humans i amb nosaltres mateixos ens agradaria també tenir un manual d'instrucciones d'aquests, eh? Per tant, com que no n'hi ha un, perquè hauria d'haver un per cada... a cada persona, sí que és bo que puguem tenir llibres que ens aportin coneixement sobre diferents aspectes i a partir d'aquí nosaltres puguem anar comprenent millor com som, per què som d'una determinada manera i amb quines coses podríem treballar, podríem anar afinant aquesta maquinària tan perfecta que és el cos humà i la ment humana, que és un autèntic misteri però que, per sort, cada cop s'hi està investigant més, com és el cas de la doctora en psicologia, la doctora Emma Ribas. Gràcies per passar un cop més pel programa.
1: Moltíssimes gràcies. Un plaer estar aquí amb vosaltres.
0: En aquest cas, has titulat el teu nou llibre Descubre tu mente quàntica, la psicologia que transforma la realitat des de la consciència. Clar, la gent més o menys pot tenir una idea, no? Una associació de la quàntica respecte a la física, però tu ens aportes aquesta idea de que la ment també pot ser quàntica.
1: Exactament, aquesta ment conscient, no? La ment no és un mirall passiu de la realitat, no? Sinó que, al contrari, et construeix constantment la nostra experiència, no? A través de les creences que tenim, dels estats emocionals, no? Igual que en la física quàntica, no? Que una partícula defineix el seu estat quan és realment mesurada, doncs la teva vida també col·lapsa en una direcció o en una altra segons com jo penso, com sento, de manera sostinguda. Per això és tan poderosa, no?, la ment, i el posar aquesta atenció. Quan som, com més conscients en som i com més coneixem la nostra ment, més lliures podem ser a la nostra vida.
0: És allò de que ens va condicionant el com anem nosaltres visualitzant. No és tant que diguis, mira, jo el que penso passarà, sinó que precisament, com que ja estic pensant coses, ja estic condicionant d'alguna manera, encara que sigui de forma molt petita, que sí?
1: Exactament. La nostra percepció va creant la nostra realitat. Com jo penso, com jo sento, em comportaré d'una manera concreta, faré de manera concreta, aleshores i acabaré veient, no?, des d'aquest filtre de la percepció. La clau és el filtre de la percepció. A vegades treballem també intentant identificar aquests pensaments limitants que apareixen a través de la nostra percepció, a través de patrons inconscients, i poder-los canviar per pensaments quàntics, per nous pensaments més conscients i expansius.
0: És fantàstic. A mi una de les coses que sempre hi ha, quan el meu amic Dani Jiménez m'explica diguem-ne l'efecte de l'observador, no?, en experiments quàntics que s'han fet sobre, escolta, però com pot ser que si mirem les partícules apareixen aquí en aquest d'això, i si no mirem no apareixen? Això a mi em torna boig. Però també es pot aplicar a la psicologia, Emma.
1: Exactament, no? En psicologia l'efecte de l'observador significa que la realitat no es defineix sola, sinó des d'on la mires, igual que amb la física quàntica,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Si l'observes des d'una ferida, per exemple, jo tinc una ferida de rebuig. Aleshores ja col·lapso una experiència des de l'amenaça,
0: sí.
1: No? No des de la presència, no? Sinó des del... ja sento que aquella persona no m'ha mirat o no m'ha fet cas

0: que no li agrado i jo ja, doncs ja ni el vaig a saludar. Aleshores, aquí ja estic canviant inclús el meu comportament i puc, en la meva vida quotidiana, doncs, inclús trencar amistats, que això m'afecta també a la meva vida laboral, en les relacions de parella, o, per exemple, imagina que tinc una ferida d'injustícia i ho veig tot des d'aquesta perspectiva, de que tot és injust, no? I ve d'aquest filtre de la meva realitat i constantment estic lluitant perquè constantment ho veig tot injust, no? I estic en guerra amb mi mateixa.
1: Per tant, davant d'uns mateixos estímuls estaríem reaccionant de formes totalment diferents.
0: Exacte, depenent del nostre filtre de percepció. Mm. En canvi, si jo ho faig des de la presència i des de l'observació conscient, quan jo em conec, m'obro a respostes completament diferents i transformo inclús la meva realitat, com em relaciono, com la visc. Una cosa és viure en pilot automàtic des d'aquesta percepció que jo ja tinc a viure des d'aquesta consciència expandida.
1: És apassionant i realment segur que els nostres oients estan pensant, doncs sí, és veritat, perquè a mi em passa això i reacciono diferent, i com pot ser que jo reaccioni així o l'altre ni se n'enteri o li sigui totalment igual, no? Que això, això segur que ho hem viscut molt. Parles en el llibre, en Descubre tu mente quàntica, de l'apego inconsciente. I ara que li comencem a donar tant de coneixement, no? Això, el que ens fa sentir segur, el que li agafem aquesta confiança, que aparentment hauria de ser positiva, però que també es pot manipular, no? També d'alguna manera ens pot afectar en positiu o en negatiu, eh?
0: Exacte, no? Aquest aferrament inconscient és un sistema automàtic basat en la por a perdre, la por a no ser estimats, la por a no tenir el control.
1: I clar, això pot ser, Emma, feina, parella, amistats, cercle, buf.
0: Vida, clar, vius amb una angoixa. Sí. Clar, quan tu aprens a viure des d'aquest altre lloc, més des del deixar anar, des del confiar, deixar que les coses simplement succeeixin, no estar controlant per por. Et fa repetir bucles de necessitat, de dependència, impedint-te viure les relacions d'una manera lliure, d'una manera més coherent, no? En coherència, o sigui, d'una manera més harmònica. Quan aprenem a deixar anar, jo sempre, el llibre, com bé saps, està ple de pràctiques i d'exercicis. Sí, sí. Doncs, també hi ha exercicis d'aprendre a deixar anar, no? Perquè és un entrenament que ens ajuda a viure amb molta més llibertat.
1: Totalment. I això no treu a que determinats moments, doncs, hi ha una cosa que et pugui agradar molt. Per exemple, poso un exemple, Emma, una col·lecció, no? Que mira, estic col·leccionant, tortugues, que feia ma mare, o qualsevol cosa d'aquestes. I tu has de ser suficientment coneixedor, no? De la situació, que mentre per tu sigui important, endavant. Però que si en un moment deixa de ser-ho, doncs també puguis deixar anar. I això és importantíssim, que sí?
0: O inclús, si aquella col·lecció és tan important i resulta que un dia me la roben o desapareix, clar, com ho afronto, no?
1: Correcte. Que interessant.
0: També el deixar anar.
1: Sí.
0: No deixar, perquè estem molt aferrats a coses, no? A la tele, als mòbils, al dia a dia, amb petites cosetes. Fem l'exercici o la pràctica de deixar anar petites cosetes de tant en tant, o de sortir un dia de casa sense mòbil.
1: Sí.
0: I observem com ens sentim, com se sent el nostre cos. Potser al principi ens sentirem una mica més d'angoixa perquè estem acostumats a hi ha una petita addicció, però després ens sentirem lliures.
1: Totalment. No? I agraïts fins i tot, no? Per exemple, posaves aquest cas. Doncs, home, evidentment que sentiràs un moment de ràbia, de malestar, d'impotència, però després pensar, i lo feliç que m'ha fet durant tot aquest temps, no?
0: Exacte, agrair tot el que he tingut, no? Fins ara,
1: sí.
0: I la funció que ha fet fins al moment.
1: Exactament, vull dir, perquè això no ens ho treu ningú, això no ens ho pot robar ningú, és importantíssim. Exacte. Això, eh?
0: Exacte.
1: Parles en el llibre de la, li dius la neurocoherència, com ens ho podries definir una mica?
0: Sí, és quan el cervell i el teu cos es sincronitzen. No? És quan la ment troba la calma, l'amígdala s'aquieta i el cor emet un ritme harmònic, no? Reduint el soroll neuronal i permetent que el cos s'autoreguli i es repari. No? Perquè vivim moltes vegades des d'un sistema nerviós desregulat, alterat. Vivim en estat d'alerta. Sí, i com si hi haguessin perills per tot arreu, i en realitat no n'hi ha cap de perill moltes vegades. No? I el

nostre sistema nerviós està en aquest estat d'alerta. Aleshores, la neurociència ja ha demostrat que tenim un camp electromagnètic en el cor i que és 5.000 vegades

0: regula el teu sistema nerviós. O sigui que és magnífic perquè podem veure com nosaltres, el nostre estat, també afecta al nostre entorn. I s'ha fet estudis que on també es demostra que afecta a animals i a tot el nostre entorn. Com nosaltres estem, afectem els altres.
1: És impressionant.
0: Si nosaltres estem en coherència cardíaca, a més, podem entrar fàcilment en coherència cardíaca en pràctiques centrades al cor.
1: Impressionant. Vull dir, és fascinant les coses que podem anar descobrint en Descubre tu mente quàntica. Un dels aspectes que m'ha semblat important, perquè ho detectes molt, o a mida coneixes molta gent, tothom coneixerà dels nostres oients algú que pot caure en això que se li diu la victimitis, no? I tu parles que és un element a tenir clarament, fugir tot el possible, eh?
0: Aviam, la victimitis jo dic que és com la malaltia de la nostra societat, no? Mm-hmm. Perquè significa recuperar la nostra capacitat d'influència i deixar d'atribuir-ho tot a les circumstàncies externes, no? Que tot és, m'ha passat això, m'ha passat l'altre, m'ha passat... Acabem com culpabilitzant sense adonar-nos en que també tenim el dret, òbviament,
1: sí,
0: a expressar, a ser validats, només faltaria, no? Però a vegades es tracta de passar de ser un espectador més reactiu a ser el protagonista conscient de les nostres
1: Què en podem decisions. Fer d'això? No, val, ha passat això,
0: Exacte.
1: Però què podem fer, no?
0: Què n'extrec? Quin aprenentatge n'extrec? I com em col·loco jo davant d'aquesta situació? Què hi ha que jo pugui fer? Què em puc treure? I d'aquí créixer.
1: I del que
0: depèn de la meva àrea de control.
1: Ser molt conscient del que depèn de mi, no? I del que el depèn de mi, en allò he d'estar actiu, no? Si no és quan ja podem connectar amb el que sempre aquí diem de les ansietats, perquè, clar, tot allò que no depèn de nosaltres, doncs, mira, té il·limitat, no?, el poder de com ens pot afectar. Depèn de nosaltres com ho canalitzem, eh?
0: Sí, absolutament. No tot allò que està en la meva àrea de control, que és el que jo dic, que depèn de mi.
1: Sí, sí. Parles de la insatisfacció crònica de l'ego, no? I ara que estem clarament, no?, en un món de xarxes socials, en un món en què no és que ja diguem que algú pot necessitar la validació constant, no, sinó que constantment estem exposats a aquesta validació, no? Tot el que té a veure amb l'ego ens pot generar molts problemes, no? I parles d'aquesta insatisfacció crònica, em sembla interessantíssim.
0: Sí, perquè l'ego no en té mai prou.
1: Ah.
0: No, sempre opera des de la manca, des del control, i l'única manera de frenar aquest bucle infinit és desconnectar del pilot automàtic i observar-lo sense judici, aturar-nos. De fet, en el llibre també explico tot el que són els programes de l'ego i els seus antídots energètics. No comprens? El perfeccionisme és un dels programes de l'ego, no? Que ens genera moltes vegades paràlisi, no? Exigència.
1: Sí.
0: Aleshores, quin seria l'antídot a aquest perfeccionisme? Correcte. Doncs potser tractar-nos més des de la compassió, no? Permetre'ns ser sense posar-nos aquesta pressió, no? Autoacompanyar-nos a nosaltres mateixos des de la tolerància, des del tractar-nos bé, no? Tractar-nos amb amor. O, per exemple, un altre dels programes de l'ego molt habitual és el de la carència, no? Quan et passa qualsevol situació, la vius des de, ostres, és que això no és suficient. Mm-hmm. I aquí l'antídot energètic d'aquest programa de carència de l'ego seria cultivar l'abundància interna, que és el que tu has comentat abans, que és l'agraïment.
1: Sí.
0: Si jo cultivo l'agraïment en el meu dia a dia, aquest programa de l'ego de carència, doncs cada vegada es va reduint més i vist des d'un altre lloc.
1: És fantàstic. Fins i tot a l'ego molts cops es pensa, doncs, en que, com en positiu o en negatiu, perquè també venia al cap que també hi ha gent que ho potencia des del negatiu, és a dir, per què sempre em passa a mi això, no? Com si tu fossis un ser especial, no? Que, com deia l'Emilio Duró, que tot l'univers està confabulando per enviar-te la mierda a ti, no? Vull dir que seria molt d'egoisme pensar així, no?
0: Sí, exactament. I també aquí estaria tocant també un altre programa de l'ego, que és el de la comparació.
1: Mm-hmm.
0: En aquest exemple, no?
1: Sí.
0: Acabar medint el meu valor en contraposició als altres. No? I aquí ho treballaríem a través de cultivar l'autoafirmació conscient, no? Reconeixent la meva unicitat, no? Que cadascú és diferent. No? I m'ocupo de mi

0: és fantàstic. Parles en Descubre tu mente quàntica de l'energia, i és que molts cops la gestió d'aquesta energia serà clau per a una vida plena, perquè hi ha qui no en té, hi ha qui en té molta, però també no la sap canalitzar, no? Hi ha gent que dius, a primera hora, doncs, ostres, sembla que es menjaria el món i als 10 minuts ja se li ha acabat la corda.
1: Exacte, o quedes amb una persona i vas supercontent i esplèndid i te'n vas d'aquella conversa que sembla que t'hagin xuclat tot, no?
0: Totalment, totalment. Clar, és allò que diuen, l'energia no se crea ni se destruye, sinó que se transforma. Bueno, pues aquí ens l'ha transformat tota. És molt important saber-la gestionar, no?
1: Sí, i saber escollir cada moment, cada persona, cada situació, observar-me què escollo jo en la meva vida i com m'afecta a mi energèticament. Observar si és que aquella situació m'activa una ferida o és que si realment energèticament no m'està sumant aquella situació, aquell lloc, aquella persona. I això és molt important poder-ho analitzar, perquè al final tot el nostre cos emet informació i freqüència. Sí. Fins i tot a nivell de biofotons, ja s'ha estudiat científicament, no? Que són aquestes partícules de llum que emeten les cèl·lules. Per això, més que crear energia, es tracta de no dilapidar-la, tinguent-les pors i conflictes o relacionant-nos amb situacions que al final són agressives per nosaltres o que no ens sumen, no?
0: Situacions o gent, no? Saber detectar esto no me hace bien, no? Això tan clar.
1: Mm. Sí, hòstia, amb aquesta persona que sempre es queixa, sí, no? Que està en la situació de victimisme, sí, hòstia, doncs com ho puc gestionar? Potser puc, si aquella amistat val molt la pena, puc explicar-li que allò m'està esgotant i que a ella també, i potser aquella amistat després creix i ja no em fatiga, no? Ja no em sento xuclat o xuclada.
0: Sí, sí, i exposar-ho, perquè si s'ha de perdre, perquè no ho entén allò o perquè no funciona, doncs mira, com la col·lecció de tortugues, saps què vull dir?
1: Exacte, deixar anar, desapego, desaferrament.
0: Totalment, sí, totalment. Són molts els temes que trobareu a Descubre tu mente quàntica, però una última que volia avançar.
1: S'ha fet molts exercicis i moltes pràctiques.
0: Per això que ens posa deures, la doctora Emma Ribas, sí, que això és important.
1: Sí, sí. Perquè el més important al final és conèixer-ho és molt important, però posar-ho en pràctica.
0: Sí, sí, sí. Bueno, és que és la manera de que, igual com passava amb les coses que memoritzaves, no se't quedaven, no? Mentre que les que feies doncs són les que ja pots anar incorporant en el teu dia a dia. Parles de la importància de l'epigenètica, perquè els nostres oients ho puguin entendre. Explica'ns una mica.
1: Sí, l'epigenètica demostra que no som esclaus dels nostres gens.
0: Correcte. La condició externa, el que vivim, el que ens passa, ens afecta, eh?
1: Sempre la ciència ho havia pensat al revés, no, que els gens determinaven la nostra vida, no? I ara ja s'està veient que la manera com perceps l'entorn, com reduques les teves emocions i gestiones el teu estrès, té amplitud d'activar o desactivar determinades expressions genètiques i modificar la teva salut. Uh-huh. Ja s'ha demostrat, per exemple, el tema de l'existència del trauma transgeneracional, per exemple. Que, per exemple, una investigació de ratolins on els hi feien enflairar la flor del cirerer i els hi posaven descàrregues elèctriques. Aleshores, es va veure com a la següent generació aquells ratolins, els fills d'aquests, doncs no suportaven la flor del cirerer.
0: És impressionant.
1: I van investigar que fins a 5 generacions després succeïa el mateix.
0: És espectacular. És espectacular, sí, perquè això ens diu de moltes coses de per què reaccionem de determinada manera.
1: Exactament.
0: Davant de fets que nosaltres no ens han passat, però és això que portem a dins, eh?
1: Exacte, aquest trauma transgeneracional. Per això és tan important que puguem regular el nostre sistema nerviós, autoobservar-nos, entendre què ens activa. Perquè què ens activa moltes vegades no té a veure amb alguna cosa que hagi passat en la meva vida. Potser va passar en la vida de... No, ho tinc al meu ADN, va passar potser a la vida dels meus pares.
0: És impressionant. És impressionant i segur que llegint-ho es quedaran igual de fascinats que m'ha passat amb el llibre Descubre tu mente quàntica. El llibre de la doctora Emma Ribas, que avui hem pogut conèixer, el trobeu a Grijalbo. Moltíssimes gràcies, Emma, i fins ben aviat.
1: Gràcies a vosaltres, un plaer.

Doncs fins aquí el de zero a l'infinit d'aquesta setmana. Hem après com podrien ser les professions del futur o com ens hauríem de plantejar el nostre futur professional en l'era de les IAs amb en Vicente Ferrio, i ara la doctora Emma Ribas ens ha explicat que la ment pot ser quàntica. És a dir, si em permeteu l'humor, podria ser una mica allò de que algú pot estar pensant i no pensant al mateix temps. Tot i que de vegades quan agafo el metro veig gent que jo m'atreviria a dir que els dos estats de la matèria és de no estar pensant. Però bueno, és igual. Aquí intentarem sempre donar eines perquè els nostres cervells, cervellets o cervellons, pensin i aprenguin, i així puguem tenir més recursos pel dia a dia i més futur, que al final és el que necessitem, present i futur. Aquí sempre aprendrem, o ho intentarem, sempre de mica en mica, pas a pas, per poder tenir coneixements de zero a l'infinit. Que tingueu molt bon diumenge, us deixem en bones mans i fins la propera setmana.

0: Bon dia, són les 7 del matí. Com acaba aquesta tercera setmana del mes de setembre? Bé, m'imagino que la majoria ja fa dies que són a lloc, però encara falta que tornin aquelles persones que van acabar la seva tasca anual pels vols del 28 d'agost i que s'incorporaran progressivament, els dies que estan per venir, a les seves obligacions. La nostra C avui aquí, a...
1: Onda Cero Catalunya.
0: Ho tenim present cada setmana, no se'ns oblida. Encara que potser, un dia, aquest home que ara els parla no recordarà que ha dedicat tota la seva vida a fer programes de ràdio.
1: A Onda Cero Catalunya comença amb Bones Mans, amb Robert Calvo.
0: I és que totes i tots tenim números en aquesta loteria de la vida, maleïda loteria, que a algunes persones els reparteix l'infortuni de perdre-ho tot. Parlo de l'Alzheimer, del qual demà dilluns se'n commemorarà el dia a tot el món. I aquesta és, sens dubte, la malaltia més devastadora de totes les que coneixem, m'atreveixo a dir. Pel dolor que provoca entre la família i l'entorn directe, primer. També per la incertesa sobre el futur, sobre com pot evolucionar una malaltia que es manifesta de moltes maneres. I la pitjor de totes les coses és la pèrdua dels records. D'aquells que configuren la vida d'unes persones que, a banda d'esborrar aquest àlbum mental, s'acaben esborrant a elles mateixes. A Catalunya, les últimes dades oficials parlen de més de 50.000 persones diagnosticades d'Alzheimer. 50.000 catalans i catalanes que han passat o que comencen a passar pel mateix procés, que és aquell que un dia porta la persona a no recordar on ha deixat les claus, un altre dia tindrà dificultats per trobar una paraula, més endavant potser no sabrà tornar sol a casa, i pot arribar un moment en el qual davant seu hi hagi el rostre d'algú que estima profundament i no en pugui recuperar el nom i li faci la pregunta més terrible de totes. I tu, qui ets? És diumenge, és 20 de setembre.

0: En bones mans el produeix el Departament de Programes d'Onda Cero Catalunya amb el concurs dels serveis informatius d'aquesta casa. Fan que soni i que arribi a través de la ràdio i dels diferents dispositius als quals se'ns pot escoltar els integrants del Departament Tècnic que afinen aquesta hora tot plegat perquè vostè ens pugui escoltar, doncs això, on ho faci, a les emissores de que tenim a Catalunya, a Girona, a Tarragona, a Vilanova, a Barcelona o a Lleida, i que també ho pugui fer a través d'aquesta app que té vostè al davant i que té el seu telèfon mòbil i que es va descarregant el seu dia, o que ens pugui escoltar en directe o en diferit en aquesta app que jo deia ara, o també al web onda0.es/Catalunya.
1: Les notícies de la setmana.
0: En un minut. El Departament de Salut ha creat dues noves xarxes d'unitats d'expertesa clínica especialitzades en malalties minoritàries cardíaques i oftalmològiques. L'objectiu és concentrar l'expertesa clínica, reforçar la coordinació entre centres i garantir una atenció altament especialitzada i accessible arreu del territori. Més temes. El Consell de Col·legis d'Infermeria de Catalunya calcula que es necessiten a dia d'avui 1.363 llevadores més a Catalunya. Adverteixen que el 25% de les professionals en actiu es jubilaran en un període de 15 anys. I mirin, aturar-se davant d'una obra, respirar, escoltar o simplement dedicar una estona a sentir té beneficis importantíssims per la salut. Ho hem comentat aquí amb anterioritat en programes anteriors amb el pintor paisatgista Jordi Isern. Ara, les 5 àrees bàsiques de salut del Baix Empordà i 6 museus de la comarca s'han aliat per promoure el benestar emocional a través d'audioguies que portaran els pacients a fer recorreguts amb atenció plena, de manera introspectiva i posant-hi els 5 sentits. Bé, doncs una vegada hem repassat ja la informació de la setmana, el que toca és omplir...

0: l'estómac l'omplim aquesta hora amb la dona més alegre d'aquest programa, que és la primera que entra aquí i ens regala el seu somriure, que és la Montserrat Pombo García. Montse, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, Robert.
0: Més alegre i més aplicada, perquè s'ho porta tot subratllat i apuntat per explicar-nos un esmorzar cada setmana que combina una setmana sí, una altra setmana no, amb dolç i salat, no?
1: De correcte.
0: I avui toca salat, no?
1: Avui toca salat, sí.
0: Amb què venim avui?
1: Doncs mira, avui venim amb una tortita de patata i tomàquet.
0: Ah, molt bé.
1: Sí, sí, és un plat molt bo i molt fàcil de preparar.
0: I com la prepararem?
1: Doncs mira, què necessitarem per fer aquesta tortita? 8 rodanxes de patata, 8 rodanxes de tomàquet, un ou, sal i pebre, una tortita de blat integral i formatge baix en greix, que sigui ratllat.
0: Aquestes tortites de blat integral poden ser aquestes similars a les mexicanes que es poden
1: trobar,
0: no?
1: Sí, correcte, sí, sí. Com prepararem aquest esmorzar?
0: Sí.
1: Mira, comencem tallant 8 rodanxes de patata d'uns mig centímetres de gruix i les cuinarem fins que quedin tendres. Posem a sobre 8 rodanxes de tomàquet, una per cada de patata. En un bol batem l'ou i afegim el sal i el pebre al gust de cadascú que li agradi. I a la paella aboquem l'ou batut i a sobre posem la tortita de blat i la pressionem lleugerament perquè s'enganxi a l'ou.
0: Que bo.
1: Sí, i quan la base estigui cuita ho girem amb compte. Llavors, aquí és on afegim el formatge ratllat, però només en una meitat, perquè el que farem serà doblegar-lo per l'altra meitat, formant una mitja lluna, i deixem que el formatge es fongui durant un parell de minuts.
0: Que bo, això,
1: sí,
0: de cop
1: i
0: volta,
1: sí, sí,
0: molt bé.
1: Molt bo. I ja la tenim, cruixem per fora, i amb el formatge ben fos al mig, i amb un farcit, doncs, espectacular.
0: I en què l'acompanyaries tu de beguda? Què doncs, hi veuries aquí?
1: Doncs mira, el podem acompanyar perfectament amb un suc de taronja recent espremut.
0: Molt bé,
1: sí.
0: Molt bé,
1: sí, sí,
0: bon esmorzar, aquest molt
1: la veritat
0: complet.
1: És que sí, i molt bo.
0: Molt bé, doncs escolta'm, gràcies Montse per portar-nos-la d'aquí i la setmana que ve, més, la setmana que ve toca dolç, no?
1: Dolç, sí, sí, sí, ja portaré alguna cosa dolceta.
0: Que vagi bé, adéu-siau.
1: Igualment, adéu.
2: L'esmorzar de la setmana.

0: Ja vaig dir la setmana passada que aquí saludaríem cada dia una població de Catalunya, un municipi, i mirin, he pensat que el millor que podíem fer era saludar el més petit de Catalunya, que casualment està a la comarca de la qual sóc originari, al Berguedà. Allà hi ha Gisclareny, que al costat de Sant Jaume de Frontanyà es disputen aquest lideratge del poble més petit de Catalunya. No arriben a la trentena de persones. Per tant, salutacions a ells, a les persones que viuen allà, en aquest diumenge de setembre.
1: Amb bones mans, diumenge.

0: Des de 7 a 8 del matí, amb Robert Calvo.
1: Uf, dormir con sábanas limpias es la mejor sensación que existe.
2: Y el primer baño del verano es así que es insuperable.
1: Tengo una mejor, la de que te toque un sorteo.
2: Disfruta de esa sensación de ganar un premio. Haz tu revisión de mantenimiento anual con lubricantes Total Energies en Opel Service y podrás participar en el sorteo de increíbles regalos. Condiciones en opel.es.
3: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa, confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-272-272.
5: Verisur.
0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
6: A Catalunya, les últimes dades oficials disponibles del Servei Català de la Salut indiquen que l'any 2024 hi havia 50.731 persones diagnosticades amb Alzheimer. Gairebé 3 de cada 4 eren dones, 36.055 davant dels 14.676 homes. I només durant aquell any es van diagnosticar 8.914 casos nous. Si ampliem el focus, la Societat Espanyola de Neurologia calcula que a Espanya hi ha unes 800.000 persones convivint amb l'Alzheimer. Cada any se'n diagnostiquen al voltant de 40.000 nous casos, més del 65% en dones i el 90% en persones majors de 65 anys. Els neuròlegs alerten, a més, que encara existeix un important infradiagnòstic, especialment en les fases inicials de la malaltia. I la dimensió mundial encara impressiona més. Segons l'Organització Mundial de la Salut, 57 milions de persones vivien amb alguna demència al món l'any 2021 i cada any apareixen gairebé 10 milions de nous casos. L'Alzheimer n'és de llarg la causa principal. Representa entre el 60% i el 70% de totes les demències. Però hi ha una dada que també convida a mirar cap a la prevenció. L'OMS assenyala que fins a un 45% del risc de desenvolupar demència està relacionat amb factors modificables, amb l'epigenètica, activitat física, hipertensió, diabetis, tabaquisme, alcoholisme, aïllament social o contaminació, són alguns dels factors sobre els quals es pot actuar. No es té encara una cura per l'Alzheimer, però cada vegada se saben més coses. Se sap millor com detectar-lo, com intentar alentir-ne l'evolució, com reduir-ne el risc i, sobretot, com acompanyar més bé les persones que hi conviuen.

0: Doctora Mercè Boada, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: La doctora Mercè Boada, aquesta dona que us presento ara, fa més de 3 dècades que intenta entendre aquesta malaltia i trobar noves maneres de diagnosticar-la, de tractar-la i d'acompanyar-la a les persones que la pateixen, que la tenen. És neuròloga, cofundadora i directora mèdica de l'ACE, Alzheimer Center de Barcelona, i és una de les grans especialistes del nostre país en Alzheimer i en demències, per tant, una eminència en el sector.
1: Bueno.
0: Que, estem molt contents que hagi vingut avui aquí, molt agraïts que hagi vingut en aquest dia, previ al Dia Mundial de l'Alzheimer, quan parlem d'una malaltia que reduïm a la memòria, habitualment, som incorrectes, no?
1: Sí, som incorrectes. Moltes gràcies per convidar-me, primer. Moltes gràcies per pensar en l'Alzheimer i en la gent que el pateix i en les famílies per fer aquest programa. I ara parlem de les... És una malaltia tremendament complexa. Tremendament complexa perquè si la comparéssim amb oncologia o, per exemple, inclús amb Parkinson, que també és complexa, o amb esclerosi múltiple, ells des de fa molt més temps tenen uns marcadors, tenen uns signes que poden confirmar la malaltia. Aquí juguem amb diferents elements. Per sort, per sort. Juguem en que assenta a partir dels 70 anys, Fundació ACE, que veiem 2.000 malalts nous, que venen derivats a l'atenció primària de la nostra àrea i molt més, i en seguim 9.000. Fixi's, el problema, ens plantegem dos grans problemes. La mitja d'edat són 73-75 anys. Abans es deia que eren molt vells.
0: Ara són molt joves.
1: I ara són molt joves. Som molt joves, perquè ens jubilarem als 77,
0: sí.
1: I les universitats es jubilen als 70, els hospitals es jubilen.

0: Per tant, som molt joves i encara amb molta activitat. Mm-hmm. Primera, amb l'edat, amb el transcurs de la vida, nosaltres creem altres malalties que conviuen i mengen del mateix plat que la malaltia d'Alzheimer. Per tant, jo no tinc mai una malaltia dita d'Alzheimer, després ho parlarem, específicament pura, el que diem... No.
1: No és un cafè per tots.
0: Que va, fi, no, exacte. Això és una olla revuelta o la carn d'olla de Nadal. Hi tenim de tot. Sí, sí. Fixi's, quantes més hi posem, més bona. Primera, aquesta edat, aquesta comorbilitat, la complexitat del cervell que a cops, durant molts anys, perquè nosaltres sabem que la beta-amiloide existeix des dels 78 i 80, i sabem què era, és un midó, però no... Sabem, a més, com es configura, quina vida té, i aquesta beta-amiloide no és estàtica, sinó que té vida pròpia, i hem après que quan la tractem, a final de tot, l'hem de tractar d'una manera, i hem fet moltes destrosses amb aquest cervell, i si la podem determinar molt al començament, podem aturar la seva estructura. Tenim una altra proteïna, que és la tau. Durant molts anys, tota la recerca biològica del cervell està col·locada en aquestes dues proteïnes, que és la firma d'Alzheimer, la meva signatura. Però ens vam oblidar, per diverses raons, perquè no en sabíem prou, perquè la recerca era molt més complexa, de tot el que estava al voltant d'aquesta neurona i de les altres cèl·lules que embolcallen la neurona, que la protegeixen o, quan no la saben protegir, la fan malbé, que és la neuroinflamació, l'estrès oxidatiu, les cèl·lules d'encenescència, o sigui, quan jo em faig vell, les mateixes em fan nosa, em fan mal. I quan ara estem parlant d'Alzheimer... Estem parlant d'Alzheimer, hem tingut de descobrir la seva estructura, que vol dir la ressonància, la seva patologia vascular, que incideix també amb la malaltia d'Alzheimer. Hem tingut de reconèixer, entendre i mirar de tractar aquestes dues proteïnes. Una, la tau, l'estem tractant de fa molts pocs anys. Mm-hmm. Molts. La beta, de molts més. Trobar un fàrmac que ho modifiqui, fàrmacs modificadors de la malaltia, i hem començat a estudiar una cosa que es diuen les òmiques. Està molt de moda això de les òmiques, que vol dir la genòmica, quins són els factors de risc que ens ajuden o que ens protegeixen per trobar una via per modificar-los, les proteïnes inflamatòries, proinflamatòries, les que estan lligades amb el sistema autoimmune, que jo mateixa em faig mal a mi mateixa, sóc el meu butxí, i, per exemple, tot el que és la metabolòmica, el que implica al costat d'això, la meva alimentació, els meus lípids...
1: L'epigenètica, no?
0: I l'epigenètica, molt bé. I l'epigenètica. Per tant, ens trobem una malaltia que a mi m'agrada molt explicar-la. L'altre dia estava a Mèxic i explicàvem la complexitat d'entendre el que és la cognició, que no és memòria. Són moltes més coses, cognició és el que em permet que ara estiguem parlant, que ens coneixem, i els que ens escolten que ens entenguin.
1: Sí, sí.
0: Això és cognició. Per tant, és la capacitat de comprendre i interactuar amb el meu entorn. Això és el que fa les demències, però no tan sols per la pèrdua de memòria, sinó pel llenguatge.
1: Clar, és a dir, en els darrers 30 anys la cosa ha canviat moltíssim.
0: Ha canviat moltíssim, clar. Ha canviat moltíssim. Jo li diria que estem en una època d'efervescència. Si vostè... Jo sóc una dona optimista,
1: sí,
0: per
1: sí.
0: criteri.
1: I vitalista.
0: Vitalista, per criteri. Sempre tinc propòsit de vida. El nostre propòsit és fer de l'Alzheimer història. Que no em torneu a convidar mai més per parlar de l'Alzheimer. Aquest és el meu propòsit, que no existeixi. Trigarem molt, però aquest és el propòsit meu, de molts investigadors i de la ciència. Però és una malaltia que ens ha portat molt de temps, que ens ha portat moltíssimes inversions, i aquí dono les gràcies a les indústries farmacèutiques, globalment, a totes, perquè han invertit. Cada un té els seus objectius, ells han de guanyar diners, però si no invertíssim, avui, vostè ja no es

0: la importància de l'activitat física. El desconnectar una miqueta dels estudis, no vull dir tot el dia, però una hora i mitja sí que poden estudiar. Ai, sí que poden fer un KitKat i fer exercici, vale? És a dir, si no ho saps, no ho sabràs en una hora que deixis de fer exercici. Llavors, és molt important perquè millora molt la concentració. No sé si a tu t'ha passat que quan has tingut aquestes èpoques d'estudiar arriba un punt que el teu cap ja no tira més.
1: Sí,
0: i
1: però
0: ja...
1: passa a l'hora d'estudiar i passa a l'hora de treballar, perquè hi ha temporades, hi ha pics de feina molt importants, que llavors no, ja arriba un dia que no rendeixes mentalment. Dius, ja no sé el que estic dient, no sé el que he gravat, no sé el que he dit en directe, no sé el que, no sé el que he fet ja.
0: Total, a mi em passa a vegades i saps el que faig? Paro i dic...
1: Párate.
0: Sí, no, párate. No soy productivo. O sea, necessito el meu temps. Sí, és com... Quan, què passa al mòbil quan es descarrega? El carreguem, no? Pues sí. Nosaltres necessitem el mateix.
1: Però a més ens passa una cosa, que és que a vegades hi ha dies que, sobretot després de dinar, quan ja has tingut molta activitat al matí, després de dinar ja costa molt rendir.
0: Sí.
1: Hi ha vegades que són les 6 de la tarda i dius, mira, ja ho acabaré demà al matí.
0: Bueno,
1: sí,
0: però...
1: si ho faig ara ho faré malament. Ho faig demà al matí i encara que arribi una mica més tard... tenir-ho acabat, doncs ho acabo millor.
0: Correcte. És a dir, és ser productiu també. És que no per fer moltes hores significa que ho facis millor.
1: I tant, i
0: llavors,
1: tant.
0: Jo avui porto aquest tema pels estudiants. Si et fixes, no he posat edats. És
1: no,
0: a dir,
1: no, no,
0: estudiants
1: no.
0: De totes les edats.
1: Pot tenir vostè 50 anys i està estudiant.
0: Clar, però també vull dir els de 12, els de 10. És a dir,
1: ah, sí.
0: Clar, que siguin nens... i que estiguin estudiant i que estiguin... també sí, sí. Necessiten
1: no,
0: el seu moment.
1: No estem parlant d'estudiants només universitaris.
0: Correcte. Eh? Llavors, aquest KitKat que s'ha de fer és necessari. Millora la concentració, redueix l'estrès i l'ansietat, ajuda a dormir millor, enforteix el cos, augmenta l'energia, afavoreix les relacions personals. És a dir, les persones han de relacionar.
1: Socialitzar.
0: Totalment, han de parlar. Això de que la gent va al seu rotllo... Molt bé, però no estem sols al món, vale? Necessitem sociabilitzar amb educació, sobretot, però
1: i respecte.
0: I respecte, però han de parlar, la gent ha de parlar amb la gent, no estem sols. Vale?
1: No, no, i llavors... a més que això t'ho dirà qualsevol expert, ja, això és una altra matèria, eh? Però el dia que deixem de socialitzar, si algú decideix deixar de fer-ho, és el dia que comença el declivi d'aquella persona.
0: Totalment. Doncs hi ha molts que estan en declive.
1: Sí.
0: Llavors, l'activitat física no fa falta, que potser sí que et serveix matxacar-te al gimnàs, però si no, surt a fer una passejada, a que et doni l'aire, el sol, a respirar, a omplir els pulmons. Nosaltres aquí a Barcelona tenim...
1: Sí. A veure, estem parlant de Barcelona, que és una ciutat amb alt nivell de contaminació. No,
0: sí.
1: No accedeix en excés, no accedeix massa als nivells, però vaja, potser hi ha indrets de Catalunya una mica més respirables, no?
0: Sí, és totalment. Els pobles es respiren molt millor, però Barcelona tenim que vas al Tibidabo.
1: Sí, sí, sí.
0: Tens les vistes, respires d'una altra manera, vas al mar... És a dir, totes les ciutats tenen el seu racó, eh? Però,
1: sí.
0: Ostres, jo és que estic enamorat de Barcelona.
1: Potser, clar, potser alguns estan escoltant des de la Rambla Nova de Tarragona, baixant aquella Rambla Nova fins a aquell balcó de mar que tenen,
0: sí.
1: I diu, aquí també es respira.
0: Clar, correcte, cada ciutat i cada poble té el seu punt. I això ho hem de defensar sempre.
1: Una salutació
0: sempre.
1: A tothom que ens escolta des d'Onda Cero Tarragona, el 95.3 de l'FM.
0: I de Lleida.
1: I Lleida, el 94.1. I Girona. El 98.9.
0: I de Barcelona.
1: El 93.5.
0: Molt bé, això, el que deia, que s'ha de fer exercici. No fa falta anar al gimnàs, però sí passejar, o si tens algú a casa que no vols anar al gimnàs perquè dius, perdo molt de temps, agafa algú que tinguis a casa, sempre amb seguretat, i fer exercici. Mou-te. És superimportant moure's.
1: Doncs ens quedem amb aquest missatge. És molt important moure's, no tenir una vida sedentària i fer un mínim, encara que sigui mínim, exercici físic, perquè si no, quan arribem a certa edat, ho notarem més que mai.
0: Correcte.
1: Gràcies, Pitu, fins la setmana que ve.
0: Gràcies, adéu.
2: En bones mans, la salut des de la ràdio.
1: En aquest programa de ràdio, que també és un podcast, ens fixem molt en allò que ens emportem a l'estómac, com ens ho emportem i com es processa en el nostre organisme. D'això, de l'alimentació, de la digestió, de moltes coses més, en parlem amb la doctora Maria Isabel Beltrán. Margarit, doctora, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Amb la qual parlem d'aquests temes i de molts més, i que fa uns dies ens parlava aquí de la suplementació, que hem de prendre tantes persones, gairebé tothom deia, de vitamina D, per exemple, d'omega 3, de magnesi. I avui ens ve a parlar, doctora, avui hablamos d'una cosa que a mi me sona xino, que és la creatina. Creatina, pero que está muy en boga.
3: Sí, mira, es la yo os diría que la suplementación de moda, porque te pregunta a todo el mundo, desde la persona que está sana al gran deportista, de si está indicado que tome creatina.

0: i surt el recepcionista allà, quan toca aquesta campaneta, surt el recepcionista de l'hotel. Hotels als que trepitja l'Alicia Escribano, que marxa de viatge pel món i que després ve aquí i ens ho explica. Perquè nosaltres puguem fer un viatge sense moure'ns des de la ràdio, des d'on estem, i vostè des d'on ens escolti. Alicia, bon dia, com estàs?
1: Doncs jo entro aquí a la ràdio, a l'estudi, com si fos una vedet, perquè
0: sí,
1: no? Aquesta música...
0: Home... La sintonia que l'hem buscat aquesta temporada és meravellosa, eh?
1: Home, i a mi entrar amb la maleta preparada... Fent aquí les meves tombarelles, i giro, i t'agafo, i tal...
0: M'encanta. Ai, és aquest moment del matí que m'alegra tant. Alicia, d'on vens i on vas?
1: Bé, mira, doncs vinc de navegar. Vinc de navegar. Ah, sí? Sí, per això estic una mica... Tinc la...
0: Com el Pere Alves.
1: Sí,
0: ayer se fue, cogió sus cosas y se puso a navegar.
1: Pues más o menos hice yo eso hace unos días.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí. La veritat és que el fet de navegar, de viatjar navegant, té algo de romàntic que
0: sí.
1: A mi m'encanta. Que vols que et digui? Està molt bé l'avió perquè vas molt ràpid als puestos, molt més que navegant, però navegar té un puntet de romàntic, de clàssic, fins i tot, no? Que jo fins i tot em vaig mudar més, perquè els avions ja avui dia vas com de
0: lliure,
1: de tiradillo, no? Però en canvi un vaixell vas arreglat perquè entres com...
0: Ella de cop es va sentir Rose de Whitby Cater, que és la protagonista de Titanic.
1: Més o menys, eh? Una cosa semblant, eh? No vaig trobar el DiCaprio,
0: ja.
1: El vaig buscar, també, ja. Vaig dir, però no hi havia cap. El cas és que he fet un viatge fa uns dies, aprofitant la diada que teníem aquí a Catalunya, la nostra festa més important, doncs una companyia de ferris que tenim des de

0: Barcelona que naveguen fins a Sardenya em van dir, escolta, Alicia, vols venir amb nosaltres a navegar i de pas a celebrar allà a Sardenya la diada? I vaig dir, escolta, ràpid, faig la maleta i me'n vaig a vosaltres.
1: Ja la tens feta, en realitat.
0: La tinc feta sempre. I el cas és que el fet de navegar amb un ferri, que fins ara tenia certes connotacions com de que eren vaixells...
1: De pobres.
0: De pobres, no? Poc preparats. Això ha canviat moltíssim gràcies a aquesta naviera, que puc dir el nom, gràcies, Grimaldi, perquè són aquesta família italiana que té aquesta estimació per la mar i que ells es guanyen la vida portant amunt i avall el que són mercaderies. Mm-hmm. Però ja des de fa moltes dècades, algunes dècades, naveguem també per los mares, sobretot la Mediterrània, evidentment, i en aquest cas, amb aquest ferri que connecta directament Barcelona amb Sardenya en 12-13 hores, depèn de com estigui la mar, clar, ah, evidentment, sí? no tot és allò sempre igual, yeah. Perquè cada navegació és diferent. I aquest vaixell he descobert que els ferris han canviat avui dia. Ja no són aquells vaixells incòmodes que vas amb una butaca que saps?
1: Que
0: arribes allà a la destinació amb les lumbars fetes, clar, caldo. No, ara ja, doncs, perquè aquest ferri que fa Barcelona, que el veiem al port, els que vivim a Barcelona, mm-hmm, el veiem allà al port, i és un ferri d'aquests que té tres restaurants, que té saunes i jacuzzis, i que té camarots com Déu mana, no? amb llits com Déu mana. Vull dir que no arriba a ser un creuer, però sí que ha canviat la manera de navegar i de transportar també persones i famílies senceres, fins i tot amb el seu cotxe. El cas és que vaig sortir de Barcelona una nit, vaig sopar, bueno, deliciosament, una bona pasta al ferri, i a l'arribar, al matí, patapam, jo ja estava plantada a Sardenya.

0: però has de treure aquesta música perquè
1: per
0: no, perquè això no és. Jo t'he posat una altra música.
1: Ah, sí
0: o no? Búscala, sí, búscala.
1: El tècnic la té?
0: No sé. La té, que la posi.
1: Molt bé, doncs que la posi.
0: Ah, mira.
1: Però m'has dit que t'anaves a Itàlia.
0: Me n'anava a Itàlia, però la música que millor s'escau és aquesta, perquè he anat a l'Alguer.
1: Ah, mira, ja t'entenc. És a dir, s'ha anat a terra catalana fora de Catalunya.
0: Però em fa molta il·lusió quan trepitges allò que saps que és Catalunya, o que té... Bueno, certes culturalment, similituds a nivell cultural, gastronòmic, de músiques, de maneres de ser, és una mica Catalunya, no? I em va fer molta il·lusió que em convidessin la gent de Grimaldi a fer aquest viatge per recordar aquestes connexions que tenim amb algunes zones de la Mediterrània que són molt nostres, molt catalanes. I el fet de que fos ara fa uns dies, quan va ser la diada, doncs tenia un punt extra, no?, d'emoció, molt maca la visita, perquè vam descobrir primer tota la història comú que tenim, no?, entre Catalunya, la Corona d'Aragó,
1: sí, sí,
0: que va anar a batallar també i que tenim allà arrels, no? I sobretot que estan molt vives, perquè quan tu passeges per l'Alguer, que és aquest el vaixell quan arriba, el ferri, arriba a una zona que Porto Torres, que ja aviat tens l'Alguer molt a prop, no? I tens aquesta ciutat medieval que et recorda molt, doncs, a totes aquestes grans i petites ciutats costeres catalanes que tenen, que sí, el castell, la muralla, no?, tots els carrerons empedrats, aquestes places, la catedral, les esglésies, no? Molt maco.
1: Ara tinc ganes d'anar a veure l'Alguer, que és un lloc que no he vist mai, que forma part de la meva cultura, perquè sóc català i, per tant, és Catalunya, al cap i a la fi.
0: Quan vaig passejar per tot el casc antic, que és molt maco, però que tens aquest mix entre... de tallets catalans, el català que es parla allà, que és un català com una mica italià, no? Saps? Jo no sabria com parlar-ho, com dir-ho. Hi ha certes, em van explicar els guies, diu, no? Hi ha certes pronunciacions que són italianitzades, per dir-ho d'alguna manera, i no són ben bé els catalans, diferenciem en algunes coses, no? La L que no és com la nostra, ells parlen com els xinesos, no? La E, diuen, eh? És com si parlés un xinès català perquè utilitza més la L en comptes de la R. Bueno, hi ha alguns canvis en les maneres de pronunciar, però que, bueno, que està molt viu, i que ara les escoles d'allà de l'Alguer tornen a recuperar les classes d'aprendre el català i de tenir-ho per la mà com llengua d'allà pròpia que és. Però sobretot em va agradar perquè vaig anar en un moment de l'any que eren les festes de Sant Miquel, i que són les festes on hi ha, bueno, venien en el ferri on anava jo, venia un grup de castellers que anaven a reunir-se amb, eren castellers catalans de Parets, del Vallès, que anaven a reunir-se amb la

0: colla de castellers de l'Alguer per fer tota una tarda, que la vam veure nosaltres, de castells i amb les gralles, amb... és a dir, que està a Itàlia i veure això, viure-ho en directe, a mi em va emocionar, i mira, pell de gallina encara recordant aquell moment, no?
1: Alicia, gràcies per venir una setmana més, que vagi bé. Adéu-siau.

0: escoltem la paraula botox, a la majoria ens ve a la ment el mateix. Dissimular arrugues al front, a l'entrecella o a les potes de gall. Tot i això, els neuromoduladors van molt més enllà de l'estètica facial convencional i tenen un paper clau en la salut i en el benestar. Doctora Beltrán, què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: La doctora Beltrán ve a bones mans, en el seu espai mensual, aquí, per parlar-nos de botox, que molta gent pensa que és només per treure aquestes arrugues de l'expressió del front, no?
1: Pues té moltes més indicacions que es fan en moltes àrees de la medicina, però parlarem de les indicacions que es fan a medicina estètica i que no són només per treure arrugues, no? Llavors, per exemple, pues podem posar botox per treure la sudoració. És un tractament.
0: Ah, sí? Mira, doncs aquest m'aniria molt bé.
1: Pues és un tractament molt eficaç, que realment es fan unes punxadetes, pues, per exemple, a la zona on tens la sudoració, que normalment és la sudoració axilar, la hiperhidrosis, i la veritat és que funciona molt bé i els hi canvia la vida als pacients, perquè hi ha pacients que tenen aquesta sudoració que tenen que anar canviant-se de camisa, i llavors això els incomoda moltíssim. Això és ideal perquè tu fas i pots repetir-t'ho dos cops a l'any, i a vegades hi ha pacients que amb un cop ja tenen suficient. També podem relaxar pacients que tenen bruxisme, que és aquest...
0: apretar les dents.
1: Apretar les dents, que moltes vegades per la nit, jo a vegades tinc pacients que inclús trenquen les fèrules que els hi fan els dentistes. Llavors es relaxa el múscul, el masitero, que és el múscul de la masticació. Llavors això els hi canvia, perquè inclús millorem la cefalea o les tensions musculars de tota aquesta zona, i això funciona molt bé.
0: És a dir, que amb la mandíbula es pot acabar tenint un mal de cap intens durant tot el dia, després de tenir aquest bruxisme durant la matinada.
1: Absolutament, i moltes vegades tensió a tot el que és la zona muscular cervical, i això els hi millora moltíssim.
0: Estem en la boca. Què és el somriure gingival i com poden ajudar aquests neuromoduladors a aquesta part?
1: El somriure gingival és quan ensenyem les genives, quan somriem. Això és un somriure que es considera no estètic al 100%, i això simplement amb dos punxadetes ho podem corregir, ho podem modular, i realment els ajuda moltíssim a aquests pacients perquè no tinguin aquest somriure que a vegades com somriure de cavall, no?
0: Que
1: els incomoda. Doncs això es pot millorar simplement amb aquestes punxadetes.
0: Baixem una mica més avall, parlem de les bandes al coll. En quins casos es recomana posar botox aquí i per què es fa?
1: Les bandes del coll estan produïdes per el múscul del coll, que és el múscul del platisme. Aquest múscul el que fa és tirar la cara cap a baix, no? Llavors, quan nosaltres relaxem aquest múscul, indirectament tenim una elevació de es fa com el lifting de Nefertiti, que se li diu, amb una millora de la definició, sobretot muscular, d'aquesta zona, i fa pues, que no es marquin aquests cordons a la zona cervical.
0: Clar, la pregunta de moltes persones que estan fent ara és: jo faig aquest tractament per primera vegada i després què?
1: A veure, la toxina és un relaxant muscular que desapareix del cos i que la duració que té normalment és entre 4 i 6 mesos. Però moltes vegades el que fem és una reeducació d'aquesta zona. Quan nosaltres relaxem el múscul de la masticació, per exemple, als 6 mesos torna a recuperar, però és com que té un entrenament i ja no recupera tant el 100%. Per tant, és un tractament que sí que s'hauria de fer periòdicament, però que hi ha molts pacients que tampoc tenen un problema molt important i que simplement fent-s'ho puntualment, doncs, un cop a l'any, durant un temps, doncs els ajuda a modular i a relaxar aquesta musculatura.
0: Si no ho ha fet encara, ho pot fer aquest mes de setembre, i els que estan per venir a la clínica de la doctora Beatriz Beltrán, al Passeig de Gràcia número 78 de Barcelona. Allà són expertes en tractaments sense cirurgia, tant facial com corporal, i a més ofereixen les millors combinacions de tècniques que existeixen a nivell mundial, com ara el botox, amb resultats naturals i molt satisfactoris i molt agradables a la vista dels demés. Poden seguir totes les novetats al seu web drabeatrizbeltran.com, drabeatrizbeltran.com, o al seu compte d'Instagram, que és @drabeatrizbeltran. El seu telèfon de contacte és el 93 48

0: ¿Tanto tiempo después España se acuerda de mí? Entonces... he ganado yo, ellos no.
1: Eso es, Federico. Eso es.
2: He ganado yo, ellos no. Li diuen aquesta escena, que és... posa la pell de gallina, la poden buscar qualsevol, a RTV Play, poden veure el capítol sencer i ja sent estallades en diferents plataformes. Mira, recomiendo un disco, ja que estem en aquest moment musical, d'un català que és Miguel Poveda, que hizo un disco titulado Enlorquecido i que és una meravella.
3: Pues perfecto.
2: Llibres que curen i música que els acompanya.
3: Molt bé, perfecte. Gràcies, adéu.
4: Biblioteràpia. Libras que curan.
5: Hijo, ¿cómo vas en el trabajo nuevo? ¿Mereció la pena el cambio?
6: La verdad es que vas sobre ruedas.
5: ¿Tan contento estás?
6: Eso también.
5: Con el nuevo Berlingo Van First, la oficina irá sobre ruedas. Soluciones inteligentes, nuevo diseño y todo lo que necesitas para tu día a día desde 18.900 euros. Estarás contento. Citroën. Consulta citroën.es.
4: Robert Calvo et desperta cada diumenge a partir de les 7.
2: I espera que aquesta hora estiguis més que desperta o més que desperta, perquè si no, quines hores d'estar encara al llit amb el que hi ha al carrer avui. Bé, entrem a la recta final d'aquest En Bones Mans, que com sempre torna a la cuina. I ho fa de la mà de l'audiència de la ràdio. Per què dic això? Perquè hem incorporat una novetat d'aquesta temporada, que és que les persones que participin el dijous a l'apartat de la ciutat Quins Fogons... i ens enviïn una recepta, podran optar a aparèixer aquí, en aquest programa de ràdio, en aquesta hora gairebé prime time de la ràdio, per explicar-nos aquelles receptes familiars que cada setmana anirem demanant. De fet, aquesta setmana hem demanat receptes que tinguin a veure amb Catalunya. I la Mari, que és de Sant Cugat, la Mari Sánchez, ens ha enviat la recepta dels canelons de la seva germana.
7: Bon dia, macos.
2: Bon dia, guapa.
7: A la meva germana li sortien molt bé els canelons. Feia uns canelons, buah, buenos no, lo siguiente. I allà mentes rostia pollastre, rostia la carn de porc, que era carn magra, i rostia la carn de vedella. Ben rostideta. La tallava a trossets i la feia ben rostideta. Quan la tenia rostida, i li posava un fitxa de pollastre. Quan ja això ho tenia ben ja fregidet, ho passava per la màquina de fer capicada, diguéssim, i llavors, quan ja ho tenia això, li posava tomàquet fregit, bé que estiguessin ben sucats de tomàquet, i després ja fer els canelons. Eren extremadament bons. A mi em surten bons, però no com ella. Era un atrac. Petonet.
2: Petonet també per tu, Mari, des de Sant Cugat. Gràcies per aquesta recepta. Bé, amb aquesta gana que m'ha entrat ara mateix de canelons, me'n menjaria 7 o 8 a aquesta hora, però no pot ser, no pot ser.
4: La recepta de la setmana.
2: Com sempre, una notícia positiva abans d'acabar. Avui m'agrada explicar que la Comissió Europea ha presentat formalment aquest dijous passat la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, batejada com la EU Kids Act, que planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i, a més, restringir l'activitat a una hora del dia i amb supervisió parental fins als 15. La proposta de reglament que ha fet pública la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, obligarà a les grans tecnològiques que hi ha al darrere d'aquestes plataformes d'intel·ligència artificial i de xarxes socials a demostrar que són segures per als infants per poder operar. Concretament, la normativa, que ara hauran d'aprovar els Estats membres i el Parlament Europeu, les obligarà a presentar plans de compliment abans que entri en vigor la llei. Per tant, notícia més que positiva en aquest context.

0: Els sona, això?
1: Sí,
0: és la banda sonora de Sonrises i Làgrimes. Que aquests dies sona al Teatre Apolo de Barcelona, a l'Avinguda del Paral·lel. Allà s'hi està representant aquest musical que primer va ser llibre, després va ser musical, i l'any 1965 pel·lícula amb Julie Andrews. I amb Christopher Plummer i tots els altres. Aquest musical que està a l'imaginari de totes i de tots i que ens sabem les cançons de pe a pa es pot veure aquests dies a Barcelona. Jo de vostès no me'l perdria perquè és un muntatge espectacular i deliciós i que farà, vaja, això, les delícies de tota la família. I que ens explica aquesta història d'aquesta jove novícia, la Maria, que va fugir del convent perquè volia cantar per les muntanyes i com que era indomable, la van enviar a domar uns nens d'un capità que s'havia quedat vidu i no sabia com gestionar aquella situació. I al final, ja el saben. I si no el saben, han d'anar al teatre a veure aquesta obra de teatre. Amb això marxem, senyores, senyors. Gràcies per ser-hi una setmana més. La setmana que ve hi tornarem aquí a les 7 del matí per seguir explicant les històries de la vida. Ara, la millor ràdio a Hello. Adéu-siau, bon diumenge.

0: credibilidad, la pluralidad, el rigor y la cercanía de Onda Cero hacen de nosotros la radio de confianza. Onda Cero, tu radio.
1: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
2: Aquesta reflexió que ens deixa en He-Man, que crec que pot ser de molta utilitat. Endavant, el nostre expert.
3: Y recuerden, amigos, si tu novia pone el móvil en modo avión cuando está contigo, es porque hay más pasajeros en ese vuelo. Hasta la próxima.
2: Qué maravillosas las reflexiones en He-Man y
4: la filosofía actual, ¿no?
2: La filosofía del
4: ya
2: nostre
4: temps. Ja no es planteja res de l'existència, no? Ja, no. Ja és.
2: D'aquestes coses de que la gent doncs, va tirant moltes canyes, no? Diguem-ho així.
4: Igual, la noia que posa en modo avión, segons en He-Man, ho fa per no molestar una situació, perquè jo què sé, a vegades tens el grup de WhatsApp de l'escola...
2: Ja t'entenc.
4: Saps? Que no vagi vibrant i no t'inquieti, perquè de fet ja ho diuen, no? Que la taula, ningú hauria de tenir el mòbil a taula ni a la butxaca.
5: Jo ho dic sempre, el mòbil no és un convidat més a la taula.
2: No està convidat, no. No se l'ha convidat.
5: No, el mòbil ha d'estar fora.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
6: Sergio madruga para correr. Marta va a natación al salir de trabajar. Y María sale en bici todos los findes. David... Bueno, David también sabe disfrutar del deporte, pero a su manera. Desde el sofá, mientras baja la basura o saca al perro. Escucha Radio Estadio Noche, tu cita diaria con el deporte, el entretenimiento y el análisis. Con Edu Pidal, de lunes a viernes a las 11:30 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Tarragona, la teva radio.

0: En Onda Cero, Radio Estadio, Edu García.
1: Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero, .es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. .es/Catalunya. Més i millor.
2: En Onda Cero nos hemos ganado el corazón de miles de oyentes. Tanto que cuando el médico los ausculta, solo escucha esto. Bueno, tanto, no, pero bueno, ya me entendéis. Onda Cero, tu radio.

0: En Onda Cero, Radio Estadio, Edu García.
1: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta. Onda Cero Catalunya, lideratges.
2: A Catalunya, el 87,2% de les empreses que volen incorporar a la IA assenyalen la falta de coneixements com el principal obstacle. Per tractar aquest tema, avui tenim l'oportunitat de parlar amb Ciriaco Hidalgo, president de CETESC.
3: Crec que no tenim un problema de tecnologia. I el que es tracta és com apliquem aquesta tecnologia per ser més eficients, per millorar la productivitat, per eliminar tasques feixudes o repetitives.
1: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: I és que quan sona aquesta sintonia ja sabeu el que està a punt de passar. Bé, no crec que ho sapigueu vosaltres, perquè de fet no ho sé ni tan sol jo, el que està a punt de passar. Només sé que ens ho passarem bé, això sí. Del que parlarem o del que analitzarem ja ho veurem. Però és temps pels tribuneros, amb en Marc Gelabert i en Sergi Porcel. ¡Vamos! ¡Vamos!
1: Ja som aquí! No sabem mai de què parlem.
0: Exactament, no ho sabem mai.
2: De vegades... No ho sabem mai.
0: És sorpresa.
2: Algun dia ho sabrem, no?
0: Però seria molt avorrit saber de què hauríem de parlar.
2: Però potser llavors... aquí una hora ja ho sabem.
0: Clar, igual. Sí, de fet aquí és l'únic programa que els hi passo el tema després, l'endemà del programa, o tres setmanes després, aquest tipus d'històries que...
2: Un
0: posting seria en aquest cas. O sigui, més que un briefing previ, és un posting, no? O sigui, com un postre, no? Ves que no es diguin postres per això, perquè és posting, no? O sigui, és després...
1: Sí. I el brainstorming, què és això?
0: El brainstorming seria una pluja d'idees al cervell, però...
1: Sí, que diuen que ha de ploure un dia d'aquests.
0: Sí, ja està. Bé. Bueno, doncs ja va bé. Quan va plovent és un storming. Sí. Ja està. Escolta'm una cosa.
2: Estan a ràdio?
0: Sí.
2: Ràding, sí.
1: Ràding, sí.
0: On de sering. fem el...
1: Perquè ara tot acaba a Ming. Madring.
0: Sí, senyor.
1: On de sering, tot així, a Ming.
0: Clar, el que passa és que...
2: Me cago en la madring.
0: És com més suau, no? Catxis la madring, Això ens... Però sí. Sí, madring, no hay más que uning. Sí, i a ti te encontro en la calle, que deia el clàssic, Bueno, en el nombre del padring, de la madring, no? Per què canvien les paraules? El tema ja està. El tema del madring ja està, Perquè si no, esto es el desmadring, no?
1: Desmadring. Aquesta secció sempre és un desmadring.
0: Sí. Doncs escolta... Sí, no, jo... No, però jo tinc un tema per vosaltres. Tot això que han dit els experts, que ens quedarien això, no? Uns 10 anys de vida abans de que les IAs decideixin acabar amb nosaltres. La pregunta que us llenço és, i no hauríem de nosaltres intentar acabar abans? O sigui, si ja sabem que serà d'aquí 10 anys, podem aprofitar 8 anys, per no apurar, per no dir 9. 8 anys podem

0: aprofitar la IA i després, si de cas, que a l'últim tanqui la porta, és a dir, que l'últim que la faci servir, saps? Doncs en lloc de desconnecti tot i digui, ja. Eh? O sigui com, no sé, com engegar el botó de tornar a començar, que torni a trigar 10 anys en posar-se nerviosa.
1: Un reset, faci un reset.
0: Faci un reset, no? Això, hi ha molts productes que tenen com un piuet, com un fredet petitó, que si tu li fiques allà la cosa, això passa molt a la naturalesa.
1: Això
0: la natura...
1: Quan fiques allà la cosa, no sap mai com acaba.
0: La natura ha anat així. Quan tu li poses la coseta... Sí. El foradet, el cerito, doncs s'esborra i diu, he perdido la noción de no sé quién soy, he vuelto a nacer. Pues en el cas de la tecnologia és així.
1: La noche me confunde.
0: Sí, en aquest cas, doncs hi ha molta tecnologia que tu li apretes el botonet aquell i se vuelve a condición de fàbrica, que es diu. Clar, un ésser humà a condición de fàbrica, clar, hauria de tornar a aprendre a escriure, gogotat, totes aquestes coses, però una màquina ja surt com va sortir de fàbrica. Per tant, doncs amb la IA hauríem de fer el mateix, apretar-li, donar-li pel reset.
1: Sí, per allà.
0: Sí, sí, ja ens hem entès. I que torni a... Sí, i que vagi. Tu, Sergi, fas servir IAs en el teu dia a dia? La fas servir?
2: Yo el pincho me gusta.
0: Val.
2: Me gusta molt fer servir el pincho. Y darme al pinchito por el agujerito me gusta.
0: Ja sabia jo que això acabaria molt poc de tecnologia i ens aniria... El pincho le despistaria. El pincho li va del... Exacte, punxa però amb un punxo.
2: La guía está acabada, la guía está acabada. Sí, para servir a las guías, a las estaciones de servicios.
0: Sí,
2: va a comprar la guía del Repsol. Exacto. Y ahora hacemos servir el tontón.
0: El tontón.
2: La guía está acabada y ella lo sabe.
1: Tontín.
0: ¿Tú te agrada más al...? El TomTom perquè és menys llest, no?, que el Google Maps, perquè és el TomTom del grup, no?, com si diguéssim.
2: Per mi és el TomTom.
0: És veritat. O sigui, Sergi, a tu el GPS fa servir el TomTom que t'ho explica tot amb TomTom, no va fent tun-tun-tun-tun-tun-tun-tun, no? Ja et va explicant. Molt bé.
2: Anem a la selva.
0: Sí, va bé per si navegues per la selva, no? Si vas allò machete en mano i tot això, eh?
1: El tom-tom.
0: Sí. No, està meravellós. Jo ara estava pensant, si al final els humans desapareixem i només queda, per entendre'ns, les IAs, es canviarà el nom i passarà a ser la IA Làctea? Saps què vull dir?
1: Sí.
0: És possible, no?
2: No, és segur.
0: És segur, no? ara ja ens ho està agafant. Saps quin és el problema? Que fins ara, aquí a la secció, dèiem moltes coses, regalàvem idees, que després algú devia registrar, però l'ésser humà és una mica que li fa mandrota registrar coses, i ha quedat així, vinga, que no sabes. Però la IA, que ja deu estar escoltant el programa, ja deu dir, calla, doncs jo sí que ho registraré, això de la IA Làctea, no fos cas que... després anem colonitzant planetes i satèl·lits i fem la IA Repsol, no?
1: Però jo no crec que ens extingim, eh?
0: Val.
1: No, perquè mira que hi ha hagut opcions i oportunitats perquè la humanitat s'extingís i no hem sigut ni capaços de fer-ho.
0: És veritat. Només falta que ens ho proposem.
1: I no hi ha manera, tu. I a sobre estic segur que han vingut no sé quants extraterrestres de vies làctees d'altres làctees.
0: Sí, d'altres làctees, eh? Sí.
1: I ens han vist i ens han deixat per inútils.
0: Sí, han dit.
1: No, ja...
0: Deixa-ho estar.
1: Seguim vius perquè ens deixen per inútils.
0: Sí, totalment.
2: Però que ara el que està passant és que les IAs estan reunides i estan tremolant perquè coneixem la seva debilitat. Vull dir, ja sabem que ara són dèbils, que d'aquí 10 anys ens dominaran, i ara sabem els seus punts dèbils.
0: Ah, veus?
2: És aprofitar ara un contraataque.
0: Clar, tu vols...
1: Sabem on tenen el foradet.
0: Exacte. Però el que diu...
2: El pincho.
0: S'ha quedat amb el pincho.

0: pincho. Lo que digo, Sergi, estamos...
1: El pincho y se resetea.
0: Pero... Se resetea sola. Diu, antes de que me la clave, saps què vull dir? Ja me reseteo sola. Diu, també deixa'm que ja...
1: Las comidas estas de IA serán.
0: Sí.
1: Para que les claven el pincho, ¿eh?
0: Sí, la cena de Navidad, ¿no? D'això. Però una mica ja és això, ¿eh? Que vull dir, és una mica com quan als nens petits els dius a que conto fins a 3, i no, ja quan vas pel 1, ja molts cops ja... I com a màxim, si arribes a 2, 2, i de bon ja, sí, ja recullo, no sé què, doncs les IA, ja me reseteo, ¿eh? Si veuen que... Ai, senyor. No, ja pot ser, ja. Jo, escolta, un altre tema que us...
1: No la saludeu. No saludeu a la IA. No li digueu perdona. Anda ya.
0: A
1: tratarla como una máquina y se acabó, hombre.
0: Pues a mi em costa. Mira, jo li dic bon dia i bona... Perquè tingui més noció de quina hora és, saps què vull dir? Bueno, sí.
2: No, perquè no estigui enfadada.
0: Exactament. Jo, per si de cas...
1: Ahora lo voy a terminar, ahora que está despistado.
0: Sí, exacte. Diu, aprofita i te da con el pincho. No, home, però jo penso, dic, igual ja el dia del juicio final, Judgment Day, que deien ja Terminator, pròpiament, I com que ho sabran tot de nosaltres, possiblement sabran qui s'ha portat bé i qui no amb elles, no? I llavors diran, ui, este sempre saludava, saps? Com ho van dir?
2: Ah, sí.
0: Mira, aquest era... Sí.
2: Això del judici final, no fos ja el que ja deien allà a la Bíblia, però el que passa és que no sabien que seria Bahia.
0: Exactament, no sabien que serien màquines. Vendrà alguien,
2: sí.
0: No? Vendrà...
2: Ja pensaven que hi hauria algú.
1: Juicio final.
0: Sí.
1: No, ya, lo relacionamos.
0: Sí,
1: que... Es como
0: todo. Exacto.
1: Todo está escrito. Tú lo relacionas y está escrito.
0: Todo está escrito. Después se interpreta, ¿no, Sergi? Pero,
1: claro,
0: pero,
1: no sé. Claro, estas cosas.
0: Sí. Ya te digo yo. No, eso es así. Ahora estaba pensando, es un otro tema, pero es que también es un de los que volía comentar-vos esta semana. Yo siempre a la moto, con que tiene un depósito muy petit, es un ciclomotor. Li poso, o sigui, no penso quants litres, penso, mira, posa 5 euros, saps?
1: Perquè és el... No penso en estrecho de Hormuz, no?
0: No penso en el... No, va estrecho, però no de Hormuz. Llavors, el tema és que dic, l'altre dia vaig dir, no, dic 5 no m'hi cabran, perquè encara en tenia, però vaig passar pel costat de la benzinera. Dic, va, em posaré 4. Poso 4, i clar, no havia mirat el preu que anava el litro, que ja va més de 2 euros. I de mons a cop volta, sí, engego i dic això ha pujat molt poc, l'agulla. L'agulla pràcticament estava al mateix punt que res, havia pujat una ratlleta només. I dic, mare meva, no sé si tornar a repostar la mateixa quantitat. Sí. Però, vamos, només em quedava un ronyó per hipotecar davant de tot.
2: No. Haurem de tornar al carro tirat per macho i au.
0: Sí.
2: Hi ha dos cavalls, però el de debò, dos cavalls.
0: O sigui, això és el que al final pot acabar amb la IA, el fet de que tot és massa car i vulguem estalviar uns dinerons amb tot això.
2: Sí.
0: Tracció d'animal, que deien.
2: Sí. No podrem pagar la IA. Llavors ja, mira, tornarem a l'època de l'edat de bronze.
0: De bronzo.
2: Bueno, a la de coure no, perquè ja ens l'han robat tot.
0: El coure no, perquè dura poc aquesta. L'edat de coure, entenent com entenem ara la humanitat, devia durar molt poc. Devia sortir algú a dir, ha començat l'edat de coure. I de cop i volta el van mangar i va dir, bueno, pues posa l'edat de bronzo, l'edat dels metalls o l'edat mitjana ja, perquè la de coure ha durat poc aquí, ja no ha durat. De fet, no es podien ni transportar, perquè de seguida van haver incidències perquè algú havia a l'estació de...
2: Va començar els problemes de Rodalies aquella
0: època ja. Rodalies va començar els problemes a l'edat de coure. Això és claríssim. Va començar llavors que ja no... Fins llavors anava com un tiro.
2: Anava com un tren.
0: Vull dir que... Eren els aqüeductes i Rodalies.
2: I la frase aquella, així per dir que una noia o un noi era guapo de... Hòstia, està com un tren, ara sí. Ja no... no, no.

0: Bueno,
1: ara no, no, perquè...
2: El que descriu...
1: Que és un tio retrasat.
2: No,
1: és
2: bueno,
1: un tio retrasat,
2: això és màxim nivell, això s'hi diu. Però també pot ser que sigui algú que arriba tard sempre als jocs, no? També, o que no saps si vindrà, sí. Diu, és que... Sí. Que l'heu dit que vingui tal, bueno, és que com està com un tren, igual arriba tard o igual avui... O també li han pres el coure, saps? Si...
1: Ah, o serà la nova manera de dir una noia que està embarassada, està com un tren, per què? Perquè té un retard.
2: Té un retardot, ja li ha saltat, ja no l'he venido l'amiga de rojo, que es diu. Doncs, clar, tu imagina't, Diu, mira, ha llegat el tren. Diu, ai, mira, quina il·lusió. Diu, bueno, ja t'ho explicaré, sí, perquè no estava molt prevista. No estava en l'horari de viatges,
1: no,
2: això.
1: No, no, no.
2: Mare meva, haurem de començar a caminar més, no?, si el preu de la benzina baixi, perquè si no, si algú té un cotxe d'aquests que hi té un dipòsit allò guapo i que digui, va, venga, hoy te voy a llevar a un sitio caro,
0: Sí, sí,
2: exacte, el Sledgehammer, i tu vas allà i dius, escolta, va, hoy te llevo un sitio caro. Diu, lléname el depósito.
1: A la benzinera.
2: A la benzinera vas. Vas a la benzinera a sopar.
1: Avui sortim de casa, avui aporto un lloc car.
2: Un lloc car.
1: A la benzinera.
2: Benzinera, fer un sandvitx allà i un cafè, i, ja i si ho fas al depòsit, de 150 euros no baixa això, Això ni els germanos Roca...
0: Barra Jota, vamos a cenar al Barra Jota o...
2: Sí. No, no.
0: O vamos a dar una vuelta con el coche y nos comemos unas patatas fritas.
2: Patates frites, el d'esto. Que et dic una cosa, que dic, no et portaré un lloc on hi ha molts Michelins. Ah, estrelles Michelin, no ben bé. No, pneumàtics Michelin.
1: Sí, a més a més, allò que si no tens diners, l'única cosa que pots posar al dipòsit és una verificació,
2: exactament,
1: de benzina.
2: Una verificació de benzina i que, bueno, no saps si funcionarà o no, però...
0: Sí,
2: exacte.
0: El misterio.
2: El misterio. No, jo avui li volia preguntar...
0: El misterio és per a mi.
2: Ah, clar.
0: Misterio.
2: Misterios.
0: ¿Cómo puede ser
1: Misterio, no? Sí. Allà a la IA hi ha el Misterio.
2: Oh, que bona aquesta.
0: ¿Cómo se puede cargar? ¿Cómo, qué hará la IA para cargarse la humanidad?
2: Ah, aquesta és bona.
0: ¿Cómo lo hará?
2: Clar, perquè si ho sapiguéssim...
0: Provocarà cizanya.
2: Cizanya. Muerte por cizanya. És bona aquesta,
1: Sí.
2: No l'havien venit.
1: Serà com el joc del Cluedo.
2: Sí.
1: No? El joc del Cluedo.
2: La IA, con cizanya.
1: Sí. Con cizanya. Amb una olla.
2: Sí, sí, con cizanya, tu. Ha sigut...
0: Però cizanya és... Bueno, una guadanya.
2: La guadanya, sí.
0: Sí, sí. Es igual. Ya me gusté. Que está... Pues, ¿cómo será?
2: ¿Cómo será?
0: ¿Qué será? ¿Quién me dirá tú? Vete de tu casa que te la ocupo.
2: Sí.
0: Y esta ciudad es mía. Iros, seres humanos del pueblo.
2: Claro.
0: Iros del planeta. ¿Cómo qué te dispararán con un láser? ¿Cómo es eso?
2: No, claro. Es que eso es lo que no sabemos. Es que no podemos ni imaginar.
0: Ah, no?
2: No, perquè és una... això ho farà quan siguin més intel·ligents que nosaltres. Llavors, és una cosa que no haurem vist venir, no l'haurem, no sabrem.
1: No. És que el de ser més intel·ligents que nosaltres em sembla que ja hi hem arribat, eh?
2: Sí, sí,
1: però,
2: no, exacte.
1: Però, bueno, sí, fa temps ja.
2: Sí. No ho sé, tu... No, mira, jo
1: no... No, per això, la IA no té pressa perquè ja sap que... Bueno, que
2: sí, és qüestió de temps, sí.
0: Però perquè sap que sabem el seu secret.
2: Ara, també tinc una cosa, Jo, per exemple, que la tinc de pago, La tinc de nivell. A veure, si ens pelen del planeta, deixen de cobrar. Saps què vull dir? Vull dir, les IES deixaran de cobrar, perquè, clar, entre la publicitat o si tens el compte de pago, clar, aquesta gent deixa de cobrar,
1: I els hi portarà l'aigua, que no toca, necessita molta aigua. Que
2: molta aigua tenen. Bueno, doncs pues mira, vaya al mar a buscar-la, Desalinícela usted solo. No, però clar, ja se les inventaran primer. No?
0: Però que fort! Sí. Hauré de pagar per tenir IA.
2: Sí.
0: I si no pago, no tinc IA...
2: Ja no la tenia.
0: Que no podré fer. Bueno, que no podré fer.
1: Seguirà amb intel·ligència natural.
2: Intel·ligència natural. Intel·ligència natural, que és la que sí.
0: Juhu!
2: Sí, sí.
1: Ecològica, també.
2: Ecològica.

0: Modo eco. Tu funciones en modo eco, com els
1: sí,
0: cotxes.
1: Sí. Però bé, bueno, claro. Jo també penso que com que hi ha molta gent que li...
2: Una pantera rosa sí. I a pensar.
1: I a pensar. Jo, no sé, jo crec que com que la gent li pregunta tot, ara, a la IA, escolta, què faig, això? Faig això, faig l'altre? I ara, jo el que faria és que algú vagi preguntant tots els dies. Escolta, tu saps, tu que et quedes amb les altres IAs, perquè deuen quedar per sopar o alguna cosa, no? Tu saps si teniu pensat acabar amb la humanitat? Bé, jo... Fas una segona pregunta per despistar. O sigui, la primera dius, creus que avui plourà? I la segona diu, escolta, i creus que les IAs voldreu acabar amb tot? I si diu que sí, li preguntes com, i tenim unes hores per intentar... I si et diu, pues seria el jueves. Dius, escolta, dius, i li dius de bones paraules, no podria ser el sábado, que el jueves no me va bien? I llavors pues, ja tenim uns dietes més per intentar, no sé, esbrinar com...
2: ¿Pero qué me estás contando? Pero la IA no es IA y punto. Ahora veo que tienen familia, que son
1: sí,
2: varias,
1: son
2: que son diferentes, que bueno, las crean diferentes está. Empresas. Sí.
0: De diferentes hem de fer amb la IA el que deies tú, fer cizaña entre las IAs.
1: Sí. O
2: sea, tía, mía, pero yo pensaba, ya estamos liados.
1: Cizaña. Sí, cizaña.
2: No hay una IA y punto. No. Son varias IAs. Hay una por aquí, otra por allá.
1: Son varias, varias IAs. Varias IAs.
2: Son el bar.
1: Sí.
2: Son el bar.
1: Pues aquí l'objectiu per properes setmanes és... Saber on queden, saps què vull dir? És
2: a dir, una investigació.
1: Sí, saber on queden i enviar ja un... A quin bar queden i enviar ja un espia doble, saps? Algú que es faci passar per IA. Ha de semblar intel·ligent, nosaltres no pot ser. Ha de, saps què vull dir? Ha de ser algú que sembli intel·ligent, que sé, artificial, i algú que s'hagi operat estèticament i que investigui allà i que ens mantingui, que sigui el nostre...
2: Una pròtesi, no?
1: Escolta, potser algú de vosaltres dos hauria de crear un personatge que sigui una IA. En parlem, dono idees per la propera setmana i que vagi... I que vagi a investigar...
3: La IA la vagi fent.
1: El bar de les IAs, ojo el bar de les IAs, que pot ser una subsecció dels tribuneros en properes setmanes. La setmana que ve més, en Marc Gelabert i en Sergi Forcel, els tribuneros, gràcies!
2: Opa! Toma, toma, toma!
1: Iao!

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.
1: Estàs escoltant un recull dels millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló.
2: Com sabeu, ens agrada estar molt al dia de tot el que succeeix sobre la intel·ligència artificial i ara sembla que cada dia hem de tenir alguna revelació o alguna notícia que ens fa

a plantejar molt les coses, perquè al principi ho veiem com una eina, però així com històricament sempre s'ha dit, i hi ha un reportatge que m'encanta, que és El dilema social, que el teniu a Netflix, que explicava un de les persones que estava, diguem-ne, en recursos humans de Google, deia que, clar, les xarxes socials es reclamen l'atenció, no? No només és una eina, sinó que és una eina que constantment t'està reclamant atenció, a diferència d'una bicicleta que només la feia servir quan tu volies anar en bicicleta. La bicicleta no et deia, ei, ei, treu-me a passejar, no? Bueno, hi ha gent que quan la mira ja li entren ganes, però ja m'entenen, no li envia notificacions. Doncs la intel·ligència artificial pot arribar molt més enllà d'aquesta, diguem, d'aquest reclam que té sobre els usuaris a l'hora de solucionar problemes, sinó que a més tindrà una capacitat d'influir en les seves ments molt gran. I per poder arribar a imaginar quins són aquests límits que es podrien arribar a succeir, escoltem unes declaracions d'un dels escriptors de més èxit, d'una persona que reflexiona amb filosofia, amb coneixement, amb ètica sobre la història de fet Sapiens, per exemple, i altres llibres meravellosos com és Yuval Noah Harari, ens fa reflexionar sobre la capacitat que té la IA que fins ara possiblement mai havia succeït. Ell en parla de generar confiança a escala mundial. L'escoltem. La IA fa per primer cop a la història la possibilitat de produir confiança a gran escala. Hi ha molta gent que no només és que cregui que la IA són amics, sinó que és el seu nòvio, la seva nòvia, no? I que són entitats que poden confiar en ells, no? I l'eina més poderosa que hi ha en una relació és la confiança. La gent a què més confiem és aquella que coneixem, aquella amb la que tenim una relació. Fins avui, el mecanisme més poderós no era capaç de fer-ho a través de la política o de les institucions religioses, sinó que no podien aconseguir aquesta complicitat, no? Aquesta afinitat. Si Hitler o Stalin feien un discurs, doncs podien influir a gran escala, però no a nivell individual. Podien fer un discurs, però era el mateix per a tothom. D'aquesta manera, ens ho expliquen directament a nosaltres. Produeix aquesta confiança a gran escala. Tens milions d'intel·ligències artificials que fan part d'un gran entramat que el que fa és que construeix aquestes relacions, no? Un a un amb les persones, convertint-se en el millor amic, amb la parella, amb el confident d'aquestes persones. I això és una eina poderosíssima que mai a la història ha existit una cosa igual, per aconseguir el que vulguin, a nivell comercial o a nivell per influir políticament. Això deia a The Economist i realment ens ha de fer reflexionar. Com sempre, ben intencionat, ens pot ajudar, però és que com no havia d'invertir els diners en tal si m'ho deia doncs el director del banc, no?, quan li tenies molta confiança? Doncs ara a la IA li tens molta més confiança que el director del banc quan els bancs doncs te tenien i estaven sempre a la mateixa oficina. Reflexionem-hi sobre aquests i d'altres aspectes i us seguim acompanyant fins a les 6 aquí, tot fent nits de ràdio. Anem amb d'altres temes.